0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: Ara no, després sí que n'hi havia, tal vegada per necessitat també. Que allò era un medi de posar posar peixes, en aquest cas, a la taula, no? Pescadors doblades, llavors, pescadors de canya, n'hi havia bastants, sí, sí. On anàvem a pescar, ara està barrat per entrar a l'heretat del duc, després no, després podíem passar perfectament i anàvem a tota la costa aquesta de l'heretat del duc, Torrenova i Trabaluges i tot això fins que a la mitjana. I l'altra part aquí més a prop, cap a Son Bou, via Tàlies i Sant Adeodato, que hi havia les pesqueres. Sí, i bàsicament era això, amb bicicleta per anar allà baix i per anar aquí, també amb bicicleta, m'ho movíem amb bicicleta, però sí, hi havia bastants pescadors d'allò, de canya.
3: Allò guanyava poc, dependent del que agafes. Si no agafes llagostes, per allà guanyava poc. Però jo em vaig desembarcar per això, que fuat, era mal criatge, m'ho varen dir, a la barca que pescava, que era l'ou, el nom seu, eren dos germans, diu, no hi caparà esta temporada, i així va ser. Vaig fer un mes i vaig dir, no hi faig per jo amb ell, perquè en vez de Josep fotia, que anava de quedar rebentat aquell dia de pujar a xerxa, i ell no m'ajudava gens. I vaig dir el dissabte, diumenge, vaig dir al patró, dic, jo me'n vaig. Sí, xerxes. I a mans un trem. Posàvem dos a la popa de la barca, que fàvem el cacet, pujàvem les xerxes, i jo feia una abraçada, i aquell tens costat i feia una altra abraçada. Però quan l'agafes, que l'agafes tu, com que la tens, ja fas una miqueta i li ajudes. I aquell me dava, i per això dic, ja va tenir raó, no l'ou, que no hi cabria la temporada, i vaig fugir per això.
4: A l'escola, sortia d'escola, i quan venia al carrer per avall, hi havia un que feia remendos de coses, d'olles i coses, no era cosa de ferreteria, era cosa així. Era... I aquell home era francès, aquell home tenia perdius penjades dins el taller aquell seu. I es veu que hi va veure que jo m'interessava en allò. I em va començar a agafar. I un dia va venir a rear amb un pare a veure si quan de ballars d'escola me podia fer una hora d'escola de reclam. Diu, perquè avui no l'ha tocat encara, que poc. Diu, i ja el toca bastant bé. Ets a fer ell. Ho fabricava ell. Jo el tenc en aquest reclam. I fa 80 i cosa d'anys que el tenc, perquè el vaig tenir quan vaig anar a combregar. I ja el té, ja el té Lluís, el té net. Això, aquí hi ha un truco. I molts en això no ho han pogut aprendre. La perdiu té 5 anys, 5 classes de cantar. Reclamar, escotxinar, renyar, serrar i fer la lloca. Fer la lloca és el principal que necessitàvem en aquell temps. I la lloca és mala de fer. Una cosa que sí, és mala de fer, però si la fas bé. Nosaltres en aquell temps teníem la perdiu molt esquiva. Aquelles Quivó, aquella locura que tenien els animals agafats de grossos, era molt, molt diferent, molt, molt problemàtic, allò. Van ells, de més d'edat, ja ho feien, agafaven la perdiu dins de juliol. Normalment neix dins de juny, o a final de maig, entre juny. 4 o 5 setmanes així agafaven aquella perdiuetes. Ja posaven juntes, és una gàbia, se'n podien agafar de 2 o 3 bandes millor. I tu vigilaves. Aquella perdiueta no t'enganava mai. Aquell animalet no són tots iguals. Hi ha germans, n'hi haurà 10, n'hi haurà 12, però hi ha aquells 2, 3, 4 en diferència. Doncs pues nosaltres som aquells que han d'anar a cercar. No arreu, ho han de triar. Fem la temporada, i fem aquella gent fa la temporada, i els animalets aquells que daven, una monada, plomats, bueno, i llavors els aprovàvem en el camp amb una femella. Mascle no n'hi podia haver. Vides a una femella tota sola. Aquella femella tota sola caçava els polls aquests, i si els polls feien bo, no em portava fer res de res. Allò era un perdigotàs. Jo he caçat 84 anys, i els 84 anys he fet això. Veure com ho fa aquella gent en aquell temps, era més segur que avui, amb molta diferència, perquè venia que et fa tot l'estiu, aixut, i la primera aigua que fa treu un fumet, de tan sec que està, treu un fumet, però quan està bé aquella terra s'ha de plomar els perdigots, tant si és per febrer, com per març, com pel que sigui, però aquella de terra t'ha de donar l'altra. I tu, quan t'hi has de bretar la terra o t'hi has de fer cosa, has aquella terra i cap més, d'aigua del cel, no de grifo. No? I allò, que me diguin el que vulguin, però allò era moltíssim bo.
5: Ell es fa les casques de sangs, anava a caçar tors, jo també anava a caçar tors. Anàvem a la torre nova, a l'escot del Jaig, li donen llavors. Cada matí me feien xicar per anar a acompanyar ma mare, perquè no anaves tota sola, i anàvem a caçar tors. A vegades agafàvem, a vegades no, i ja va fer-se de sona aquesta so, també. I no era, no sé què tenia d'anys, abans tenia 7 o 8 o 9, a peu, sí, no, llavors no, hi havia bastantes dones que anaven, sí, però esturaven més pres que nosaltres, anaven més enfora.
4: Allà venia que quan naixia serva del camp agafaven tots, fos qui fos, herba del camp, hi ha panconia, hi ha llençons, hi ha herba prima, hi ha una varietat d'herbes. Pues, si se perdiu, menja aquella herba, no de més beure, perquè l'aigua és el que fa la diarrea. Per això me va telefonar, que va venir a tele, i ho van dur al Canal Plus, que jo vaig dir que quan podia i teníem herba del camp, nosaltres, per dir-ho, no hi havia comparatives, no hi havia res de so, però sempre mos ha tirat el gra. No el penso. El penso veuen 3 o 4 vegades i amb el gra, si veuen una, serà tot. I és el que ens toca. I se posa més fort i és una diferència grossa. I aquella gent la havia viscut de tant anys si sabien cert que allò anava bé. I la televisió va voler un antic i 2 de més moderns els dos més moderns van fer en Tofo Gomil, el president, i en José Ridebets, ell i aquells dos. Van fer, jo vaig haver de fer matar-se per bé. Mascle o família i mascle. Primer maten la família, llavors es van matar mascle. Després d'allò, com que tenien la càmera, que ella és molt grossa, és molt mala de tapar la càmera, que havia estat dins un arbre un poc gros, i forrar-la molt, jugar-hi un poc, perquè no era fàcil. Per dir, són esquives. I vaig fer a matar el mascle i femella. Llavors es vaig dir, dic, ara, diu, ara que podrien agafar un mascle en les vagues, a veure com agafes el mascle. Dic, no. Dic, agafarem el mascle en les vagues, dic, i agafarem la femella. I com la femella, com? I la femella no ve a fer baralla, no. La femella ve a veure-la. La femella són xafarderes. Dic, venen a veure com fan la baralla els dos mascles. Dic, jo aquí faré una menjor, eh? I traeré unes rames, posaré una vaga i aquí agafarem la femella, i allà agafarem el mascle. I va anar prou bé, van venir dues femelles, em vaig agafar una i van agafar el mascle. Jo ho van tenir bé.
6: A Sant Agustí anaven poc amb els tors. Eren bascans i fura i coses d'aquestes. I anàvem els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia, no en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí, quan vam ser homes. Ah, no. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, fèiem feina fins que hi feien els dissabtes i com ara avui, caben molta gent cap a divendres o vespre ja. I llavors, no. Es fa feina tot el dia.
4: Dic, vos faré venir un mascle i jo un tros que no hi ha mata, que és net. Faré una monjó, el mascle aquell que perdiu i ve tota sola, anarà damunt aquell còdol. Jo me tiraré dins aquí, que és marina. No traeré cap ram, s'estidor, perquè si t'has un ram et veuen, ja saben qui has anat. No tiraré cap ram, però de vosses sabates, de vos peus, a una vorera que hi ha un puesto que hi ha un reposellat, li posaré una vaga i agafaré el mascle jo, aquí. I vosaltres ho graveu. Ui, que aniria bé això. Això seria un èxit. Ho intentem tant. No ho intentem, no ho sabrem. El mal de fer, anar-ho vius, que són esquives. I ho van fer, va venir, i va venir el vol, va rodar un poc per allà de vora, i ells, el munt de còdols aquells el tenien, i damunt el munt de còdols aquells. I era, 50 passos un fora d'això. Jo li vaig fer amb el reclam, que molts no ho fan, perquè no han tingut l'oportunitat d'aprendre-ho. Jo vaig anar amb aquella gent, me necessitava molt i jo hi anava molt perquè fes les coses prou de bé, es veu, i fes les coses bé. I allà volen el cant fosc, per fer aquesta cosa, vol el cant de redoble, de mascle, que sigui fosc, i fer la lloca. I va venir tot d'una com un bolco i el va agafar. I quan ho van tenir agafat, dic, jo ara no puc sortir, heu de sortir vosaltres i me gravau. I va ser la manera que van comprovar que feien aquestes coses. Dic, i en aquell temps posàvem blat cuit d'enguany nostre per diots, donàvem blat, donàvem llentrisca, donàvem olivó i a glà, si n'hi havia de glà, però el millor de tot era la mola, però la mola era més bona per nosaltres que no per perdigoses, va. Però dic, a la mala i la gla, és molt bo. Engreixa molt, però no té la força que té la mala. La mala escalfa, la mala si té llum, que pugui menjar, que ella pugui, que tu puguis donar a la mala en el perdigot quan té encens el llum al vespre, que arribes de la feina, en una setmana això, tens el perdigot dalt de tot. I el perdigot per caçador ha d'estar a 100%. Això que agafes un guany, un perdigot polit per Nadal, te'l deixes fer. I aquell perdigot promet. I el provam l'any venidor ho podem fer molt bé. Perquè no té celos que toca. I si el perdigot té celos que toca, no les calibra mai. Tu pots esgarrar un tir. Te pot passar una cosa o l'altra en les vagues. Però si el perdigot està calent i és un perdigot de bo, no les clives.
7: Sí, hi ha tors i vaig, però no gaire, no. Només hi vaig els matins i agafo 4 o 5 tors i per avall. Però el que més que m'agrada és els cans en conills. Ahir va ser el darrer dia que van anar a caçar en conills. Dissabte en vam agafar 9 i ahir en vam agafar 4. En cans, eh? Si no els agafen els cans, no hi ha escopeta, no? Que s'espavilin els cans. En cans, pràcticament, hi ha caçat tota la vida. El que passa que ara fa un quants anys, no sé, estava de 15 o so d'anys, que no hi anava a caçar. Però llavors em vaig racionar amb un de ferreries que li diuen en Vicent, de la llenya, i ara anava amb ell. Però com que ell té molt de cotos i té cans molt bons, perquè és la veritat, enguany el van convidar molt a Santa Teresa, de Favaritz, aquí, o de a Cavalleria. I era convidat, i ell convidat no pot manar ningú. I em diu, saps que jo tinc un amic de Ciutadella i cerca un que li faci company, perquè sempre hi va tot sol. Ai, no vale. I vaig molt amb aquest de Ciutadella. Ara dissabte hi vaig anar amb ell a Cavalleria i dic, bueno, jo que no tinc que poder venir. I diu, bueno, jo el diré en Nito, un qui té escoto. I li va dir, diu, bueno, bé, que vengui. Però... I ara, quan que ha acabat, ara el dissabte Nadal comença els perdigots i capen els perdigots.
4: S'han acomodat massa, la gent. No vol posar terra, perquè és terra en bruta i és feina. Però se perdiu. No ha nascut damunt sa l'ambre, ha nascut damunt sa terra. I això és la naturalesa. Això és el polit de jo descaçar. Que llavors nosaltres allò caçàvem amb escopeta i caçàvem amb vagues, perquè no havien tingut llicències mai. I quan van muntar sa fira, en Tòfol Gomila, el president, per això és una figura que aquest home ratlla molt bé i va poder alcançar les llicències que no n'hi havia hagudes mai i va poder alcançar l'escopeta, la llicència, i n'hi ha, i avui tot el dia, tots els caçadors que veus, és una monada, tothom junts en la sena en la mà, i amb el perdigot en la mà, i el més polit, els altres ho fan. Però els caçadors del vol en els perdigoters en aquell temps, ara no, però en aquell temps no m'ho podien veure, perquè deien una cosa, i jo els hi feia el contrari. M'ho deien...

0: sa família que va tota sola, qui és la que toca es criar? Jo, et diré, com és que l'any venidor nosaltres anem i matem aquella família? És vera, no és mentida, és vera. Aquella família ve tota sola, allà no hi ha quedat cap perdiu. I l'any que ve hi ha ranxo. Que és aquest misteri? De què ve això?
1: Per venir a vos, que s'han passat com que no n'hi ha hagut, només hi va dues setmanes, hi va tots, i res, no hi anem. Llavors, puestos, com era Vinigaus i Tobuges, Tornova, i comptaven amb els sols. Ara, com que ha passat ja, no ens deixen vendre, i res, no. Però llavors sí. Quan van ja a Vinigaus, hi vaig anar perquè ell era el pagès, de Vineu Nou. I vaig anar allà a caçar, i sempre seguir caçant. I fa un quant d'anys, jo, perquè deu fer una cinquantena d'anys, ja, o no?
2: De què?
1: Que tu ara saps a Vinigaus.
2: Fa més.
1: Fa més, sí. I el primer any que ell hi era, hi vaig anar a caçar, i vaig aquí caçant. Ja havia caçat, perquè quan estava llogat vinyet, jo també vaig caçar. I
0: vaig agafar dos germans, que un és mestre Rafael Guanyalons, qui va ser president o va ser cosa de la fira de la perdiu del Mercadal, i tenia un germà, Antoni, i aquests dos jo els hi vaig dir, dic, bueno, això ho hem d'aclarir. Ja n'hi ha prou de dir mentides. Això ho hem d'aclarir i ho declari vosaltres. Dos al·lots serios, dos al·lots una monada, caçadors del vol. Ells estaven al lloc a Vinigau Nou. Nosaltres estàvem a Vinicudellet. Diu, i com ho hem de fer? Dic, no passeu cap pena. Diumenge de matí, que no sereu a les cases, tots dos tenien escopeta. Jo vindré en dos perdigots. I jo quedaré a les cases i vol tornar a caçar. Jo vaig agafar dos perdigots de Vinicudellet, en don un a cada un, a ells dos. Un va anar a un puesto i un altre va anar a un altre. Un em va matar dues, de perdius d'aquestes tot, que anaven totes soles, en Rafael, i Antoni, el germà seu, em va matar una. Pues s'any venidor, amb així no va haver de m'estar dir res. Van fer una reunió, jo hi vaig venir a escoltar-ho, que es quedaven, i ells van explicar que el que dèiem això era veritat. Era bo i havia estat tota la vida això. Allà on hi ha la perdiu que va tota sola, el viuda, que la mates així com vols, allà hi ha una parella, però aquella parella no entra en combat amb el perdiu que dus tu, perquè està molt gelós de la família. Jo vaig néixer a Sant Golidor. Sant Golidor van tenir un missatge que era un altre dia, en Llorenç, et sort. I ell era com un mag de sort. Clar, jo m'agradava molt allò. Sabia que reclam m'anava molt bé. Ell tenia perdigots molt bons. I els diumenges, perquè llavors anàvem els diumenges, no com avui, que hi van cada dia. Ensenyava un ase que tenia mon pare a l'estància aquesta, Sant Golidor. I m'ho anaven cap a Viniezon. Clar, a Sant Lot sentia si havia cantaven perdius o contestaven perdius. I cada vegada que anava a caçar volia que jo hi anés amb ell, i és normal, és corrent. I en aquell temps eren pobres, hi anàvem els diumenges de capvespre, posàvem sasa, ensellat, a sol, bon i baix, carretera no passava cap cotxo, i anava molt tranquil amb això. I jo anava...

0: I he fet aquestes coses. Van morir aquests homes, vaig quedar jo amb mon pare, però mon pare no ho era un caçador de com aquests homes. Era un home que li agradava anar-hi una vegada i acabar també en Jesús. I jo no. Jo allò me va agafar aquella cosa que ells m'emmanaven i allò, no ho sé, m'ha aguantat que encara no ho he pogut deixar, que quan ho deixaré serà la mort. I aquestes coses jo me fa molta falta.
1: Però quan vaig anar a Vinigaus, nou, hi havia un home que li deien en Xip Mollet, que era qui feia de guarda del Collbons, era molt vell, ja, i va dir que un any no havien tret els filacs. No en va venir cap. Però com en guany, que tot d'una, segons ells, perquè jo almenys no ho vaig provar, segons ells, en guany hi va haver dues setmanes prou tors i de cop i porrasso se'n van anar. I és perquè no hi havia menjar i no podia. I el tort no ve perquè el agafem, no, ve per menjar.
0: Jo vaig començar feina, que era allò, era el missatge que va posar malalt, i no ho tenia gaire bé. Jo, antes d'acabar l'escola, no tenia 7 anys, ja vaig començar a anar a fer feina a Sant Golidó, a mon pare, ajudar mon pare a pasturar les vaques i anar i aquestes coses. Jo a escola no hi anava mai. Mai. No podia estar allà, no. Però aquest home era francès. I aquest home, als vespres, a Sant Miquel Nadal, d'en nosaltres, que ara hi som, a Sant Miquel Nadal, ara fa la balada més llarga, feia escola de repàs. Li diuen escola de repàs, però llavors no n'hi havia de repassos. Llavors ell tenia una taula redona, mos posava les cadires allà i me va convidar jo. Va venir allà amb un pare, que venien aquests al·lots i eren amics de llocs a prop del migjorn i agafava 14 o 15 al·lots. I els vespres mos feia fer dictat, mos va mostrar un pot de llegir i un pot d'escriure, i és el que sabem. I això va ser en Andreuito. No, tu li dèiem al senyor Andreuito. I ell tenia el tallaret aquest. Era com que fos el segon pare meu. Venia i deia que me deixaràs amb Magí avui que hagués pren d'anar a caçar jo i ell. I ell era perquè jo tocàs el reclam. I ell tenia escopeta. I ho van fer molt en això. Però aquells homes van fer que el bocada faig jo, que tot ve. I va acabar en no res, en no posar-hi-ne ningú, ni en Ballorans, ni en Andreuito. Però aquells homes me van deixar una cosa plantada dins jo que no ho puc deixar. Sí, ara te'n contaré una cosa que me la va mostrar Llorenç. Hi ha unes tanques, aquí ho entiets a Invernaderos avui, que li deien les ferreres. Les ferreres eren dues o tres plates de vora l'antigot de Sant Golidó. I ell ho sabia, jo no. I ell me deia, et tenc que mostrar una cosa, però si no hi són, no te la puc mostrar. Però aquí venen a dormir una parella de perdius. Diu, i vull que ho vegis tu. Si un dia venim aquí, nosaltres duem, fem allà dalt, van sembrar les tanques aquelles, i un dia me crida. Diu, avui hi són. I va fer un forat ell un poc a un portell. Diu, que te veus bé? Sí. Que te veus totes dues? Sí. Aquell d'allà és el mascle. Diu, aquell és el que t'has de mirar tu. Diu, i sabràs si un dia te demanen una cosa o l'altra, que és que fan les perdius quan tenen els celos molt adelantats. Diu, mira-te'l bé, diu, si va d'am tot el murmurant. Però ell me deia, vam esperar que fos ben fosc, i ell me deia, el mascle no lleva la vista de damunt la femella, sempre és la femella. Diu, ara li falta en aquest una setmana, no tant, per començar a pondre la femella. Estan molt gelosos. Diu, i quantes tenen els celos aquests així? Diu, és quan ponen. Diu, i quan ponen? Diu, el mascle posa a cantar. Diu, ha perdut la femella i canta, diu, a vegades en la velada, en la lluna, i tot, canten. Diu, i fan una altra cosa que tu no la saps. Jo, clar, jo que allò era vera, era segur. I me diu, molt prest veurem el perdigot que es passeja per aquí damunt. Qui canta, qui canta. El vespre fosquet, o el matí de bona hora, o mitjan dia. Diu, i és perquè no saps ni on estàs. Bueno, i ho vam seguint allò. I ell va anar a posta a vegades allà, per veure-ho.
2: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Llencontables!
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts,
3: molt bé, sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: N'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: Desapareixen. Deixen de xerrar. Bueno. I clar, no, tots sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però, ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: En
2: el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Molt de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dones la vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dones la vida,
3: per
4: tantes llengües.
3: Quantes donen?
2: No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabríeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc previst. Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerri l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que s'xerra la llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Amb una tradició, clar, a veure...
1: Anglès, francès... Menorca, deu xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això. Comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que s'xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina. Aquesta com el Rambú, que s'ho van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Bona viàssima, vale? Que faig feina
2: allà. No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Sí, no dic res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I, clar, després depèn de com consideres llengua, que tal... Però, clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, buah. Te passes.
2: Clar, és que si no, és estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si es consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com xerra?
2: Així, exactament així.
3: Silvo.
4: Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
3: ets... Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomero en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No m'ha contestat? Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche, és a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja dos més de 10 llengues, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio. I quan una quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i el panjabi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc, i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sort, bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
3: Perquè manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull jo. Aquesta la vull jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. Doncs castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
3: Ah, clar.
2: D'acord? Ceuta és una població on... me sembla que un 20% de la població són policies o militars. I els qui no... pues molts són àrabs. No sé si... Clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com se plaça mirant.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? És un gueto.
3: I jo,
1: en Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer un vermut desigual.
1: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
3: Bueno, sí. El que vull fer un vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Els policies, no? És igual.
1: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: no, per això no ens agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amazics. I amazic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quan t'apropo amb tu.

0: Porcatjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Crescut amb avença creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Dissabte 1:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una olota decidida vam tenir 14 fills. Per això, crec que és precís assegurar-los sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís.

0: sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties. Allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles. I li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó. Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera. És que per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa albufera, vin i gordó i son cervera i 2 xalets a tirant. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fillet i una fieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i vin i Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig cebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podrà encaixar. Lo que puc assegurar que m'han provat la consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Radio Far

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau, es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Doñana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objectes de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. M'has dit, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més de repressió que repressió.
0: Repressió. Repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit-K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Porgallades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cavolen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Soldevila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No, no miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Menorca no és terra de rius. La manca de carenes suficients fa que els cursos permanents d'aigua superficial ho tinguin complicat. Per més que els menorquins tinguem l'autoestima amunt i parlem de la muntanya del Toro, en termes de geografia, l'illa té les seves limitacions.
1: Època de muda. Capítol 18. El riu Vermell.
0: Hi ha, o hi havia, el cas del riu de Cala Galdana, que s'abastia de les confluències hídriques del barranc del Jandà. Les grans parets verticals que configuren aquest màgic indret facilitaven que la pluja caiguda a les planures adjacents infiltressin aigua que després trobava sortides en el tall del barranc i alimentava el torrent durant tot l'any. Actualment, les nombroses captacions destinades a usos residencials, turístics o a grans regadius de farratges posen molt difícil que hi quedin gaires fonts. Per això els torrents corren menys temps i ja no compleixen amb la condició de rius. Però els geòlegs expliquen que hi ha una part de l'illa que té la seva gènesi associada precisament a grans cursos d'aigua dolça. Fa uns 250 milions d'anys, enormes rius transportaven còdols, grans d'arena i argiles des d'espais muntanyosos imponents, que es dipositaven al fons i s'anaven sedimentant. Els nivells d'òxid de ferro d'aquells indrets van tenyir els materials d'un color vermellós. Quan guaitàvem el fabulós espai de la platja del Pilar, l'ocre de l'arena es troba guarnit de turons vermells que són les roques formades en aquells rius pretèrits. Composicions que acostumen a tenir partícules de quars, motiu pel qual reben la denominació popular de pedra esmoladora. Els rius, els torrents, tenen la seva pròpia llei. Són les lleres que acaben rebent l'aigua recollida des de grans extensions de terreny. Si plou molt, es desborden, conquereixen terres i carrers, fins a tornar a reunir-se per anar cap al mar. La saviesa antiga procurava sempre que l'aigua no agafés velocitat, perquè és quan adquireix un gran potencial de destrossa. De vegades es feien canals permeables, d'una inclinació molt suau, a fi de reconduir les pluges amb tranquil·litat i mirar d'infiltrar-ne al màxim dins els aqüífers. Es preveien zones d'inundació controlada, també pensades per frenar la força de l'aigua i qualque bassa d'acumulació. En determinats llocs es feien gruixades parets transversals, anomenades fortins, amb el mateix objectiu. La Unió Europea ha treballat aquests criteris en l'actualitat. Davant dels nombrosos informes científics que adverteixen de la major probabilitat d'esdeveniments climàtics extrems, es busquen maneres de gestionar-ho que siguin realment assumibles i efectives. En aquests manuals, fets en base a experiències prèvies, es recomana mantenir operatius el pas central de rius i torrents, però també conservar i recuperar la vegetació de la vorera, perquè ajuda a frenar la força de l'aigua. No és una cosa o l'altra, és una cosa i l'altra. En el nostre entorn, hi ha qui creu en netejar completament els itineraris fluvials i, si pot ser, en cimentar-los. Una política que provoca l'acceleració del pas de l'aigua i que convé pensar molt bé, perquè a qualque punt posterior es faran notar les conseqüències. És un debat que s'anirà madurant a mesura que es repeteixin episodis importants de tempesta. En aquells moments en què l'illa respira, és bo de passejar pels itineraris de la Menorca vermella, recordar els seus orígens i pensar en els reptes actuals.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: No, bon dia no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar, vale, sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc segons quina
0: foto. Ah, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir que són gent que van al dia i després no els agrada. Ui, I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, doncs.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar que enviï un mail, doncs, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després duren 20 minuts. Sí, sí.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Ah, vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant, nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? O sigui, perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, va fer pel·lícules i va haver... Sí, va
2: pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, sí. Amb la geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel...
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que quasi m'han d'anar.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, el dia crític són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posam allà on qualcú ha dit, els posam aquí. I igualment el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: dir, en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no som especials.
2: Mal de molt.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen despistadíssim.
2: Ja. Ara, 2018.
1: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
4: Per fer succes diacrítics.
2: A fer pa i una sort, no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina, i de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxxt. També allà anava ple. I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que,
2: clar,
0: si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: Ah, de 100? I passen a quants? Ara que no m'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: més. I per què es va queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic als qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan ens referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial, i és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú. Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? Si, quan t'estic dient que endú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan és una part d'escòs, també continua duent accent. Igual que més, quan és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem es plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga fèiem lo dels bons
1: de descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. El singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan toquen surtrà aquest. Perdona, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte. Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets a conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i que ets a saber, eh?
2: Sí, bé, Cristian, bé.
1: Ja veig, bé.
0: En duim metge ja a la meitat, crec. Sí, bueno, ja
1: n'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, si ja passam de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: I, és igual.
0: No, m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar a castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. Sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ens referim a sol per en terra... una setmana abans
3: es guardava en secret amb metralladores allà.
1: Què vol dir de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui del IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre-se amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, desverser, també el manté.
3: Et son va accentuat.
0: Sí, et son va accentuat.
3: Vale,
0: ara xerrarem de et soc. Vale. Té, desver tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan ho xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Oh.
2: No,
0: i ja
2: està,
0: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat. Jo
0: també. Tots són avantatges. Tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà. No?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ah.
0: Com ara bota, dona... venen, moren, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? No, ja no, és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. Copsi, cop amb accent, sí, és un floc.
2: Copsi.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc desverb ser, que clar, com que són en du,
2: no. I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. Si tu deus dir jo som, jo i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escriu moltes coses. Escriu el que vull. Sí que es mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo son la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, t'ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians, rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten

se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots

0: ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Pues lleva lo mismo.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i a la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de sacallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sàpiguen molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que es rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Far. Val? Jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. Todas cojonudas.

Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de

0: Na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí despentinada perquè fa una tramuntanada. Però com a bona menorquina ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll.

0: Disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlic, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Clar. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, clar, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem el de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt, no?
0: Clar. El que va començar d'alguna manera com un moment de fotografia bucòlica va acabar
1: sent... Un desastre. Sí.
0: Sobre això puntualment, te volia demanar, perquè també tenim en aquesta edició Escarpadi, que ha fet un treball a la Dana de València, que ha estat també part de la discussió política i fotogràfica també de tot el país durant el darrer any. Què penses que passa entre la relació entre fotografia i canvi climàtic? Hi ha un tema que s'obre, una escletxa que s'obre per començar a pensar des de la foto la relació amb el clima?
1: Bueno, nosaltres estem aquí per documentar els canvis i el que passa, saps? Certament és un mes d'agost, tinguis que anar a fer fotos de so en vez d'anar a fer platges plenes, doncs ho diu tot, no? Clar. És a dir, la relació... Nosaltres, bàsicament, estem aquí per documentar el que passa. I no em fa cap il·lusió, també t'ho dic, eh?
0: Clar.
1: No em fa cap il·lusió. Prefereixo fer les meves cosetes que tu coneixes que fer això, saps? Però sí que és cert. També et diré que gràcies a la tecnologia molta gent que no és fotògraf sí que va poder captar imatges que nosaltres no ens van deixar perquè no podíem arribar, no?
0: Clar. Quina relació tens amb la recerca d'imatges que tenen a veure amb un moment tan de crisi, tan trist i tan complex pels éssers humans que estan sent fotografiats? Aquest equilibri, com ho tens?
1: Bé, tens que tenir l'experiència, si tu saps llegir l'estat emocional de les persones, és el que et deixa a tu mateix apropar-te o no.
0: Clar.
1: Tu tens que veure-ho i també tenir, diguéssim, la teva ètica. Vull dir, una foto no val tot per una foto, saps? Si una persona està patint, saps? Tu ho veus, si li molesta o no li molesta.
0: Clar.
1: Si l'estàs ajudant o si demà l'estàs enfonsant, no? I, bueno, això és l'experiència, no?
0: Clar. L'educació de la mirada, d'alguna manera, no?
1: L'educació de la mirada i de l'ètica, saps? Una foto no... A qualsevol preu, no. Mai.
0: Tenir en compte també la dignitat de la gent, no? Un poc aquesta dinàmica.
1: Clar, mira, jo la primera casa que vaig entrar era un matrimoni, família humil, que tenien un calaix amb tots els medicaments banyats. I el seu gran problema bueno, estaven els de la Creu Roja, els estaven ajudant, però el seu gran problema és que s'havien de medicar i no hi havia medicaments, clar, perquè estaven tots banyats. L'aigua havia arribat un metre i mig i havien quedat sota l'aigua. La farmàcia estava tancada perquè també havia estat inundada. I això era el gran problema d'aquesta persona. Tu no pots entrar allà com una catxarreria allà a fer fotos, saps? Vull dir, has d'intentar ser empàtic amb aquesta gent, saps? Perquè era el seu gran problema, que per ells era gros.
0: De primer ordre, clar, de salut.
1: Clar, exactament.
0: Penses que, si et ve que la fotografia documental té aquesta missió, per dir-ho d'alguna manera, que és la de documentar efectivament el que ens està passant, però també hi ha una... un dispositiu de memòria, d'alguna manera, no? Pensar això que ens ha passat avui té un diàleg amb els que, amb el que ens passarà demà si no passa alguna cosa. Trobes que hi prenem nota mirant aquestes fotos del que va passar a la dana d'aquí, de Menorca? Hi prenem nota com a societat, reflexionant sobre això?
1: Tinc els meus dubtes. Jo, ara mateix, un veí d'on visc jo ara, s'ha construït una piscina aquest estiu, pensava que no l'ompliria, i aquesta setmana, a ple mes d'octubre, l'he omplert fins dalt. Tenim problemes d'aigua.
0: Grossos.
1: I l'he omplert fins dalt. Que segurament no l'emplirà fins l'any que ve.
0: Segurament.
1: Te dono com a exemple, saps? Jo penso que... no sé, m'està greu, eh? El ser humà no... és contradictori.
0: Total, total.
1: Per això...
0: m'has donat el peu per parlar del teu altre projecte, que crec que te l'estimes molt, i jo que he vist les fotos i que visc allà, sento que és algo molt íntim teu, que és Sant Lluís no és Missouri. Què és això? Què és aquest artefacte?
1: Sant Lluís no és Missouri és un, bueno, un diari de la meva vida i de la vida de Sant Lluís, els últims, des del 2005... el 2022, que és l'època que jo vaig viure en el municipi. Jo vaig viure al municipi tant al Caufà com a Viniencolla i al poble mateix. I, bueno, allà vaig viure la bombolla immobiliària, els preus... Això tu ara m'estaves contant, m'estaves preguntant sobre si prenem nota. Doncs no prenem nota, perquè el 2013 jo recordo haver estat documentant, haver patit el que era la bombolla immobiliària i allò que no torni a passar i on estem ara.
0: Clar, clar, clar. Saps? Hi ha una repetició i a més...
1: d'altra manera, però el mateix, d'alguna manera, no? Total,
0: total. I hi ha algú, em va agut tan sensible com l'habitatge a Menorca.
1: Exactament, sí, sí, sí. Jo en aquella època vaig estar 2 anys que tenia un lloguer de setembre a juny, a 30 de juny, i juliol llavors me tenia que buscar la vida.
0: Clar.
1: I això, estem parlant del 2005-2006.
0: De fet, una part important del teu treball documental d'aquella època era apropar-te a les naixents organitzacions de veïns en defensa de l'accés a l'habitatge i afectat per la hipoteca.
1: Sí.
0: Veus un reflex, veus un moment similar entre aquell moment i ara?
1: No.
0: No?
1: Jo en aquell moment va haver-hi un moviment molt potent per ser Menorca, perquè jo en aquell moment ja estava treballant. No té a veure això amb lo del llibre, però sí que era amb el temps, sí. I en aquell moment jo vaig estar col·laborant, jo documentava tot l'activisme de la PA. I era un moment, diguéssim, que era tots a una. Hi havia tot tipus de persona, de classe social, etc.
0: Hi havia un activisme més viu.
1: Ara no el veig de la mateixa manera.
0: La comparació amb Missouri, per què?
1: Bueno, doncs mira, ve per la mateixa història. Qui conegui Sant Lluís té molt present, perquè fa 20 i pico d'anys que tu, quan arribes a Sant Lluís, què te trobes?
0: Un molí.
1: Un momotreto. Abans del molí.
0: Sí.
1: Abans del molí. Te trobes un momotreto allà.
0: Ah, correcte, clar.
1: Exacte.
0: El esqueleto.
1: Ah, exactament. Mira, tenim que tenir en compte Sant Lluís de Menorca té uns 7.000 habitants. Sant Lluís de Missouri, Estats Units, té quasi 3 milions d'habitants.
0: Uau.
1: A Sant Lluís, algú se li va ocórrer, farem aquí un centre comercial tipus Port Inglés,
0: sí,
1: saps? A qui se li ocorrió, no? Pues, bueno, va fracassar. Jo penso que es van equivocar de Sant Lluís. L'haguessin fet de Sant Lluís de Missouri amb 3 milions d'habitants, segurament haguessin triomfat, no?
0: Ha tingut sentit.
1: però clar, però Montsens és totalment sobredimensionat. Mm-hmm. Llavors, per què Sant Lluís no és més Olius? Per això, no ens feu coses sobredimensionades.
0: Total.
1: No ens traieu el nostre... No vol dir que no puguem anar progressant i no puguem anar, diguéssim, adoptant noves costums, però no ens aportis un centre comercial, no ens posis xalets a dos pams de l'aigua, perquè en aquests últims anys, tot i la llei de costes, allà a Sant Lluís va passar també, no?
0: Sí.
1: I d'alguna manera, les fotografies no és tant et mostraré el que no m'agrada, sinó et mostraré el que som, per tenir justament la memòria, no?
0: Clar.
1: Et mostraré aquella part, diguéssim, de com són les cases, la gent que va romandre a les cales, saps? Com és la gent de Sant Lluís, que d'alguna manera és com part de la resta de Menorca, no? De com vivim aquí. Vull dir,
0: és una representació, no?
1: Exacte. Intentem fer resistència i continuar amb els nostres costums, no? No volem menjar aguacate, ni brans, ni històries, sinó ens agradaria, o almenys a mi, parlo per mi, no?
0: Uh-huh.
1: I la representació és aquesta. Pues la gent que baixa el moll a nedar, saps? La gent que va a pescar, la gent que penja la roba de fora perquè la vegi tothom, etcètera. Moltes de les cases que surten ja estan en mans dels nous propietaris que no són d'aquí, saps?
0: Hi ha algú que tu ets molt reivindicador de lo perifèric, de lo, la idea de ser fotògraf de províncies.
1: Sí, totalment.
0: Com fas un lligam entre les històries universals que contes i lo particular i lo petit i lo perifèric de Menorca?
1: Perquè tothom té una història, i tothom té una història interessant. I de la mateixa manera que a Menorca a vegades pensem que només tenim nosaltres el problema de la vivenda i dels sous i de tal, també està passant a Reus, o està passant... Vull dir, això són històries universals. Jo penso que els explico des d'aquí. Saps? Perquè a mi jo me trobo molt més còmode, diguéssim, dins del meu entorn que conec. Jo anar-me'n fora, jo soc molt antifotògraf, saps? Perquè antigament, el fotògraf que viaja, no soc molt viatger.
0: Tu ets el fotògraf que es queda.
1: Que em quedo i m'agrada, diguéssim, documentar el que tinc a prop meu perquè ho conec, saps? També és el meu punt de vista, eh? També no sento càtedra en nada, no? Però són històries, les històries humanes, jo crec que tenen que interessar. Si són interessants, pues, pues això, valga la redundància, ha d'interessar a tothom, no?
0: Bueno, David, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i esperem que puguis també generar aquesta reflexió per tots els menorquins, que crec que a través de les teves fotos hi ha molt per dir, hi ha molt per pensar.
1: Vinga, moltes gràcies, Santi.
0: A tu.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Quant t'agrada aquesta cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem al concert abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nius de porcajades!
3: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística a Esquerra de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adu que recomano no treure's mòbil per si ve una gavina i te'l fot.
3: Si quedes enmig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un parc subterrani de 536.000 places.
4: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50% de vés un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de la natura, de la vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en la poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Conten els experts que els humans vam inventar l'economia veient com, a partir d'un gra de blat, sortien espigues plenes de sements. Les primeres idees plantejaven aprofitar aquesta generositat natural per incrementar el benestar de les persones. Però es veu que, pel camí, ens vam desviar una mica.
2: Època de muda. Capítol 11. Produir o extreure.
1: En aquells temps, l'explicació vital era que l'astre sol fertilitzava la terra i això provocava un broll de noves existències. El blat ens agrada molt als humans. En els darrers temps ha tornat a guanyar hectàrees a Menorca. També agrada als ocells. Hi ha molts altres éssers rius. Podríem deduir que si surt molt de blat és bo per a tothom. Aquest va ser el camí filosòfic del tema que analitzem. Quan una cosa és bona per a tothom, no s'ha de discutir gaire. Però si un raonament deixa de discutir-se durant molt de temps, acaba sent un dogma, com així va ser. Una vegada acceptat que és bo anar produint de manera creixent, comença la competició per veure qui en fa més, siguin béns alimentaris, estris o serveis importants. Amb això, l'explicació vital canvia. Ara és el treball qui fertilitza la terra. El treball, ja se sap, és cosa només dels humans i passa a ser la base de la riquesa. Se li donen dues voltes més a la rosca quan s'acorda que tant treball com terra es poden adquirir si es té capital. O sigui que, si tens capital, ja no cal que sembris blat. Basta que el compris i el revenguis. Ara ja no es tracta de generar aliments o serveis, sinó de generar capital, comprant i venent, i acumulant. Mantenim, idò, el dogma de la producció. Com més, millor. Però cada vegada ho aplicam a coses més etèries, com els actius financers, com els paquets que es mouen al món borsari. Ens hem deslligat de la natura i també de la matèria, sempre sota el paradigma de la producció. Extreure petroli del subsol s'anomena produir petroli, igual que s'afirma que es produeix ferro, coure, neodimi o disprosi. Ho extraiem de la natura, però deim que ho hem produït. No és casualitat. Quan l'ètica se separa de l'economia, els efectes sobre els recursos naturals no compten. Són externalitats del sistema. Hi ha eines per reconvertir aquesta dinàmica, però impliquen lleis i actuacions institucionals. Convé demanar-se qui es beneficia quan es demana de regular o s'afirma que tots els polítics són iguals. Malgrat totes les teories, la realitat és que res en aquest planeta pot funcionar si s'atura la fotosíntesi, que és un fenomen natural, no derivat del treball humà. Igual que els cicles hidrològics o que la termorregulació planetària, el sol continua fertilitzant la Terra. A mesura que ens hem allunyat de la natura, hem perdut coneixement de com funciona. Ara sembla que les platges es tanquen per culpa dels torrents, quan el motiu són les aigües residuals que s'originen a les urbanitzacions. La producció creixent sense límits ja ha superat la dimensió del planeta i hi ha moltes costures que es rompen. També ens passa a Menorca. Davant això, hi ha qui planteja la idea de la suficiència, com un concepte de benestar sense tants d'abusos. El futur s'imagina segons la mirada que usem en el present. S'ha de repensar l'enfocament econòmic, abandonar els dogmes i reconsiderar els conceptes. O continuarem sumant turistes i perdent renda per càpita, aqüífers i dret a l'habitatge, perdent benestar, perquè n'hi ha que no produeixen res, només

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Pedro.
1: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup de gent molt, molt jove que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
0: Sí.
1: I en Sergio és
2: bateria.
1: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
0: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
1: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
1: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
1: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
1: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni li agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
0: Sí,
1: la
0: Buella, sí,
1: supos
0: sí.
1: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
0: Sí, sí, sí.
1: Com com neix un poc la idea aquesta?
0: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo estava... Bueno, això, vaig començar a interessar per la música. Entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
1: Toques qualque instrument, tu?
0: Jo sóc la guitarra.
1: La guitarra, vale.
0: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Avui més xic

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

de festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de l'Oc i fa autostop.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: A la propera entrevista, n'Ismael Moll Pelegrí parlarà de què pot dir i que no pot dir un artista si l'humor és a la vista. L'hauríem d'amagar, el manco de controlar, improvisant una glosa, si el discurs és una llosa o si ens pot il·luminar.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'en Miquel Àngel Atrobé, una glosa que mos convida a obrir l'entrevista de sobretaula d'avui. Si bé el capítol anterior mos aproximàvem el context i les dinàmiques actuals d'esglosat menorquí, avui intentarem abordar qüestions relacionades amb els discursos que s'hi construeixen i l'humor que s'hi dona. És per això que hem convidat un glosador i sonador actual, en Pele, per veure què n'opina ell. Benvingut, Pele, com va?
3: Bones, com va? Molt bé.
1: Per aquelles que no et coneixen, dic que en Pele és arqueòleg de formació, puncautor, sonador, glosador i professor d'història a l'institut. Per posar-nos en situació, mos podries explicar com arribes a sa glosa, quan i de quina manera la vas conèixer i la vas començar a practicar, en tant a sonador i glosador?
3: Val, jo sa glosa, he de dir que el meu primer contacte és inconscientment, perquè jo no sabia que eren gloses. Jo som des migjorn i al migjorn t'anaves a tasca baix a Cas Barber i sempre anaves el dissabte matí. I a Cas Barber, estant al carrer Major, eren dos germans, els germans Huguets, i davant hi havia la carnisseria i el Peruco. I a mig matí, cada dissabte, hi havia un moment que el Peruco travessava el carrer i entrava a Cas Barber. I més gent entrava allà dins, que era una sala gran, i s'adonen coses que jo no sabia que eren gloses. Però eren gloses de pim-pam, de coses del poble, de sort, no sé, però jo record que tenien una melodia, jo notava que hi havia la melodia. Després he sabut amb els pas del temps que allà eren gloses que se fan, que se picaven, que si eren improvisades o no, pues, no t'ho sé acabar de dir, però sí que tenien una, bueno, allò que tenen rima. Després, ja, quan comença a entrar en sa glosa, és l'any 2000, quan feien Sant Miquel a Migjorn, que jo estava dins el grup de joves que organitzàvem, ja hi havia quants joves a Migjorn que cercàvem, bueno, teníem allò que cerca la teva identitat, i teníem clar el tema del català, impulsador, cultura popular, i vam anar a parar un glosat a Sant Lluís, que record molt que hi havia en Nanis, hi havia en Bep i en Fonso, en Pau Descansi, i m'ho van pactar molt. Una nini, una senyora allà que sonava la guitarra, i clar, quan ells van començar a xerrar del Mundial i anaven contra Espanya, diu, ja està, això és el que mola, saps? I després els van convidar a Sant Miquel, i després, jo en aquests anys estudiava fora, quan vaig acabar la carrera sí que vam anar cercant a Miquel Ametller a un glosat, a demanar-li que volíem fer el curs. Hi havia quants de joves interessats en fer el curs de glosa, ja sabien que es feia el curs de glosa. D'aquell curs érem 11 persones, hi havia dues al·lotes, na Nissa i na Sílvia, doncs no han seguit, però d'aquell curs hi ha en Xavi, que segueix, i en Pere Sales, en Salino, i jo, que encara, després d'aquells anys, encara estem, tenim contacte, no? L'altra gent, bueno, a vegades venen esglosat, però bueno, no va acabar de... de quallar, però aquest trat sí que ha estat una manera d'entrar en contacte. D'aquell curs vam fer un grup a migjorn, en Pep Pipa venia molt a migjorn, també és dilluns, que quedàvem per glosar sempre, i no hi havia sonador. Hi havia en Fumata, però en Fumata ja no venia, i jo sonava just, sabia fer quatre coses, i dic, m'hi fotré jo. I quan em vaig donar compte, clar, jo volia començar com a glosador, però com vaig donar compte, els altres ja m'aduen molt avantatge, i jo vaig tenir com a por de cantar, i vaig seguir com a sonador. I després, el 2004 o 2005, no record prou bé, és quan entra en contacte amb Esverderol, i Esverderol me va, entre cometre, me va dubtar un poc amb el sonador seu. Llavors, en aquell moment, hi havia dos, com a dos grups, Soca de Mots, per una banda, i Esverderol, que feia glosats, així, lliures de porxada, de llocs, amb un quants glosadors antics, que hi havia en Jaume Gené, en Pere Benigordó, hi havia en Barbetxí, bueno, eren un quants que cantaven més per ferreries, però que estaven fora del nucli oficial, diguéssim, de Soca de Mots. I jo anava a banda i banda, vull dir, en Pilar i en Malé també anava, també feia de sonador, perquè jo era sonador jove, i no sé, supos que se la molava, no sé. I jo tinc un contacte allà amb sa glosa que m'inspira molt. I viatjar, em conec moltes coses. I allò que cercava de ser entitat, realment me la dona. I quan te'n vas a l'Espai Valencià, quan te'n vas al Principat, quan te'n vas a Perpinyà, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera, te'n dones compte de que, ostres, els països catalans no són dues paraules, hi ha molt més. I sa glosa mos unia, perquè tu te xerraves de moltes coses, però tots mos enteníem. I això sempre ho he agraït molt, i crec que és el més polit que té, sa glosa, que és una manera d'entendre des d'unes arrels, no? I cada un té les seves arrels, i aquestes arrels les vas compartir, no? I ja quan te'n dones compte de so. Després sí que es va quedar uns anys que em vaig a viure en el País Basc i tenc contacte amb les gloses d'allà, no amb els versos, i veig, tenc una altra visió, com que vaig aprendre euskera, doncs vaig poder entrar dins aquest món, no com a versolari, però sí com a versosale, i quan torno ja a Menorca, definitivament, el 2015, sí que la meva mirada s'ha obert molt, no? I tenc una perspectiva de dir, ostres, la feina que s'ha fet en el País Basc, la feina que tenim a Menorca, amb perspectiva, i això crec que enriqueix molt.
1: A trets generals, de principis des 2000, que ara explicaves ara com havies començat, fins a dia d'avui, quines coses, a nivell titulars, destacaries de l'evolució de la glosa i el glosat menorquí en lo concret dels discursos i els temes?
3: Va, lo primer de tot, més glosadors, més glosadores. Segona cosa, més temàtiques. Més temàtiques, en el sentit de dir, jo recordo, molts glosats eren xistes verds i, bueno, xistes verds, gloses verdes, i no sortíem, entràvem en un bucle, i, però bueno, el públic que hi havia en aquell moment li agrada, i bueno, pues, li agrada o és el que sent, i després sí que crec que és superbo i supernecessari noves tonades, perquè sempre anant a la mateixa tonada, està molt bé, però enriqueix molt veure altres tonades. I això és una cosa que en el País Basc em vaig donar compte.
1: Si bé al capítol anterior mos apropàvem als contextos i les dinàmiques actuals desglosat menorquí, avui, com dèiem, mos interessa abordar qüestions concretes relacionades amb els discursos i l'humor. Pele, sobre què se sol glosar avui dia? Quins temes diries que són els més recurrents en els glosats dels darrers 3 anys fins a dia d'avui?
3: Encara hi ha molt de glosat, que si no se marquen els temes, si va per lliure, diguéssim, molts encara van a caure allà mateix, que és doncs, gloses verdes, tema sexista, no? o jo el tenc més grossa que tu, o aquests temes encara hi són. Per sort menys, però encara hi són. També hi ha molt de picar entre glosadors i glosadores per temes, aspectes físics. Jo que sé, doncs, en Joanet que és petit, Juanjo que és calvo, o cosetes així. I també, a vegades, coses que passen entre el públic. Allà és on se demostra si és una cosa improvisada o no. Però cada vegada hi ha més cosetes, més actualitat. L'actualitat, bueno, hi ha moltes maneres de tractar-la, però i un poquet de crítica, que abans no n'hi havia, crec que la crítica hi comença a ser-hi, que fa molta falta que hi hagi una crítica del que està passant a Menorca, una crítica social.
1: En Miquel Trullol, en el darrer capítol, citava certes dissonàncies actuals entre els caràcters, els tons o els abordatges d'un mateix tema dins esglosat. Es referia a moments on un glosador intenta abordar un tema tal vegada des d'un to, per posar un exemple, més solemne o més crític, i l'altre glosador, d'alguna manera, no vol entrar en aquest caràcter i cerca abordar-ho tal vegada més des de l'humor o la sàtira. Tu perceps actualment aquesta dissonància en l'abordatge de temes?
3: Sí, jo crec que depèn molt dels glosadors i glosadores. I hi ha certs temes que sí, que costa, o que costa... Més que costa, a vegades, jo crec que hi falta una empatia per, no? Per, ja que sé, l'homosexualitat. Tractes l'homosexualitat i la tractes de l'altra cera, des de l'humor, però sense entendre una persona que pot ser homosexual. I això crec que és una feina que falta molt fer.
1: Antes anomenaves temes que s'aborden en esglosats, com pot ser els aspectes físics, com poden ser les identitats o les expressions de la sexualitat i de gènere, temes relacionats amb sexualitat, no?, de l'esdevenir de la vida menorquina. Per contrapartida, ara te demanaré de quins temes no senten glosar i personalment trobes que serien interessants i pertinents en sexualitat d'esglosat menorquí.
3: Hombre, temes que s'eviten o no se xerren, jo hi ha un gran tema, crec que és un tema tabú, però que s'ha de xerrejar perquè no... És evident que és immigració, per començar. És immigració, Menorca està sofrint un canvi i tot el que és el món de la glosa és un món de gent catalanoparlant, però hem de donar-nos compte que la realitat és que quasi som una minoria. No xerram de l'altre, què és que passa amb l'altre? Com és que no arribam? Quines passes feim per obrir-nos cap a la resta de la població menorquina? Crec que aquí és un tema que costa molt xerrar, la immigració. Després, autocrítica amb el sentit de, jo què sé, Menorca talaiòtica. Com has fet el Menorca talaiòtica, jo recordo un parell de glosats i tot eren tirar floretes. Ai, que polida, tenim el títol, Menorca talaiòtica, però ja no hi ha una crítica pues, d'allà, anem a dir, bueno, pues, xerram de l'habitatge, que està passant en l'habitatge a Menorca. Som crítics, ho xerram, no? Com que tot és, ai, que bé, que polit, viva Menorca, que polit, que et Sant Joan, que tot, no? Sempre el de sempre, però no aprofundim en les coses que estan passant i coses que afecten a gran part de la població de Menorca. I ho han d'abordar i ho han de dir. Perquè jo no sé si és, també, antigament el perfil era desglosadors, era gent de classe baixa, gent pagesa, que donen el que podien, però el problema dels habitatges no el tenien. No era un problema, però ells sí que tenien, jo he sentit moltes gloses, punyents cap a els senyors, cap a els propietaris. Aquí no, aquestes gloses jo les trobo poc a faltar. Ara no tenim senyors, però hi ha bancs, corporacions, i podríem dir, escolta, què passa amb totes aquestes corporacions? Per què on anem a clavar el punxó a tots aquests bancs, no? Que estan creant una problemàtica, que, o el turisme mateix, no? El turisme, a vegades xerram de turisme, però no, és que el turisme ho salva. Bueno, qui dona de menjar? Nosaltres en el turista o el turista en altres? I jo el que veig és que qui li poses plat en el turista perquè se'l mengis és la gent d'aquí, o la gent que ve feina aquí. És qui se'l menges és de fora. Vull dir que tot depèn del punt de vista que ho agafem, però crec que sí que hi falta una crítica i que ens costa molt arribar aquí, però per sort, en els darrers anys ja comences a sentir veus en aquest sentit.
1: A l'entrevista del primer capítol, amb na Joana Triay, vèiem com en època de son pare et solia glosar sobre temes d'actualitat de l'època, també hi havia una part de picabarà entre glosadors, també una part de crítica social. Segurament ja has anat tocant aquests temes, però, Pele, creus que hi ha una evolució notable des d'aleshores fins a dia d'avui pel que fa a les dinàmiques, els temes i els caràcters dels glosats?
3: Jo crec que sí que hi ha hagut una evolució, però crec que hem de tenir clar d'on venim, en el sentit de que en els anys finals dels 90 hi quedaven en públic dos glosadors, que són Esteve i en Miquel Ametller, i des d'aquell moment, la recuperació, els anys de la recuperació, doncs, en els anys que estava de sonador, tot eren gloses de, per anar a fer riure un poc, bufons, no sé com dir-ho, era anar a contentar la corte, no? Però coses punyents, jo en record poques allà, però te'n contaré una que em va agradar moltíssim, que era l'any que Ferreries es pregoner era en Mascaró, i en esglosat de festes, en Bep Pipa em va fotre una molt bona, quan dient, que sembla que li donar les gràcies a aquest senyor, però tota la gent que té hèrnies i que s'ha deixat la salut, què passa? Val? Vull dir que és això, que tu veus una cosa, però també hi ha una altra darrere, i això en la glosa hauria de sortir molt més. I en aquest sentit, crec que des d'aquests anys on de ser bufons o d'anar a fer riure, a començar a dir coses punyets, sí que hi ha hagut una evolució fins en els dies d'avui.
1: En Miquel Truyol, en el darrer capítol, anomenava la seva percepció personal del moment, que és que el glossar menorquí avui dia es caracteritza per una diversitat tant pel que fa a perfils i estils de glossadors i glossadores com també a una diversitat de formats i de públics diferents en esglossat. Des d'aquesta diversitat, jo te volia demanar, trobes que tots els glossadors funcionen o funcionarien amb tots els temes?
3: Jo penso que no. Va molt per caràcters i maneres, no? Però jo, per exemple, not que hi ha molt de glossadors i glossadores que en aspecte polític els hi costa dir coses. Perquè vols quedar bé, no te vols muar, i després els temes que t'he dit abans, no? O s'ha res a veure la biosfera, per exemple, també és un tema que és un títol, però no hi ha una crítica de fons quan se podria dir, i gent que és del camp, doncs igual sí que podria dir moltes coses que igual no se diuen, i que molta gent els pensa. Jo crec que a vegades la glosa sí que ha de ser un altaveu del pensament de que té la gent de carrer, la gent de peu, i que la digui, perquè quan notes que un glossador la diu, en Marc, per exemple, que a vegades anar fetes de punyets, tu notes que hi ha un aplaudiment sincer. La gent t'ho ha agraït en aquell pensament, perquè molta gent té aquell pensament. Però tenim com a por, o no sé si és que ens autocensuram, no sé. Però hi ha una cosa que ens hem de llevar i és igual, jo penso així, i crec que això és el que està passant. Pues ho dic. I després l'aplaudiment és molt sincer. També depèn molt del públic, que s'han xerrat. Del públic, que sé, no és el mateix anar a Cats Jubilats de Sant Lluís que anar a la bodega, per exemple, canvia moltíssim el tipus de públic. I el públic que vol escoltar. També, però els aplaudiments sí, crec que sí que són molt sincers. El públic és sincer, no tan gana. Vull dir, si fas una cosa flaca i ningú ha aplaudit, és que te pots dir, ostres, no he dit res, no? No he dit res interessant. Però si hi ha un aplaudiment, és que has dit coses, has dit un missatge que ha arribat, ha calat a la gent.
1: Després tornarem a la qüestió del públic, però antes te volia comentar que tant Uxue com Noberta a les entrevistes anteriors xerraven dels codis socials pactat d'aquest gust hegemònic que predomina en l'art de s'improvisació referint-se a temes i a humor, no? D'alguna manera, Noberta ho explicava des de la sociologia, però quan hi ha una pràctica cultural o una manifestació cultural on reiteradament es repeteixen certs codis del llenguatge o certs imaginaris o cert humor, allò s'acaba integrant i normalitzant com el gust predilecte, segurament per un tema d'iteració i de repetició. Xerràvem d'aquests pactes socials, d'aquests codis hegemònics que funcionen a l'hora de tirar idees, de tirar temes, de fer humor, i des de l'experiència en concret de les dones en el context de l'improvisació oral, no? I es viu des d'aquesta distància dels cossos de les dones que es pateix per arribar, doncs, a aquests codis autoritzats, a aquests codis legitimats, no? En aquesta universalitat. Creus que avui dia els discursos i els imaginaris d'esglossat menorquí interpel·la i representen les experiències de les glossadores? Creus que en qüestió de discursos, el glossat, les experiències de les dones són també universals i representades en els temes i l'humor?
3: Que són universals està clar, però que es tractin no li tinc gens clar. Per exemple, posem un exemple molt clar, no? Vull dir, si glosen homos, tema de que surtin les dones, si surten moltes vegades és un tema ja sexista o fer un ús sexista del tema, no? Però jo penso, jo no m'imagino tres homos i queixarin de la regla, que és una cosa que pateixen les dones, no? Que hi hagi dos homes i una dona i que la dona tregui el tema de la regla, abans que passa, igual canvien tot d'un els homes el tema perquè estan incòmodes amb un tema que no dominen, o no és una zona de confort on molt de glossadors se senten bé. Però hi ha molt de temes que se podrien xerrar moltíssim més, sense haver d'anar a caure sempre en la típica gracieta de, com que ets una tia, no? Pues, o, jo que sé, glosses fetes que jo he escoltat 30.000 vegades, no? Com que, jo que sé, carn, com es carn bé, fa bon brou, o les jubilades, no? Fotre-li tranquil, que no queden embarassades, les jubilades, no? Que sé, coses d'aquestes encara en sents, però crec que cada vegada espero que girem la truita i anar cap a altres coses i a situacions que, al final, les dones són la meitat de la població i queden com a invisibilitzades o se toquen molt de puntetes i s'haurien de tocar molt més. I, però torno a repetir, crec que hi falta molta empatia per poder entendre aquestes situacions. I, bueno, anem a posar-nos, que pot ser un repte, no? També anem a, que sento una dona quan té la regla. Me lo diu un home, van que sent. Pues jo not que quan la meva pare té la regla, pues, igual suposo que surten per aquí, no? Però ja és un tema que és una realitat, que viu molt més les dones i que se podia xerrar, per exemple.
1: Tornant a la qüestió del públic, te volia demanar, que antes també has passat un poc de puntetes, si creus que tots els temes funcionen amb tots els tipus de públics que existeixen actualment. Què creus o què trobes que esperen els diferents públics que explicava en Miquel Trullol pel que fa als temes i el tipus d'humor? I xerrant de diversitat de públics, entenent doncs, aquests glosats més de Porxada de Lloc o d'Hortal, públics més que van escoltar gloses dins els bars o les tavernes, o aniríem a aquests públics més de glosat d'escenaris, glosat de diada, de festes concretes, de festes de poble, etc.
3: Clar, això, els tres tipus de públic, sí, ben d'acord, a més, públics d'escenari és molt imprevisible. Però sí que, per jo, una crítica que tenen és que moltes vegades tinc l'impressió que som com a freds, no hi ha un contacte real amb el públic. Per tant, el glosador o la glosadora ja li costa més arribar i connectar. Els glosats de taverna, de bar, pues sí que tenen un caliu ja més especial. I allà crec que és on el públic és, diguem que, més jove. Aquí també jo inclouria els que són... se'n fan molts encara, cats jubilats. Però cats jubilats ja saps que és una gent ja bastant conservadora, més tradicional. I bueno, saps que hi ha quatre bromes que funcionen, però quan toques temes d'actualitat no acaben de quallar. Després, de Porxada depèn molt, però jo, per exemple, de Porxada tinc molts bons records dels anys aquells amb en Bep Pipa i el Verdrol, que eren manos a manos eterns, dic 3-4 hores, i tothom, record molt, abans de Sant Joan en feien, jo què sé, que hi faltaven 2 mesos i ja cada cap de setmana havien d'anar a glosar. I clar, en Bep, com a ferrierenc, sempre foties dins la llaga que Sant Joan, que punyat et Sant Joan, Sant Bartomeu. I el Verderol, clar, Ciutadella, Sant Joan és molt polit, la gent quasi ha plorat, i sortia en Bep i fotia el ventall aquell, i no res, vull dir, no diuen... Ja me pixava de riure perquè era com un contrapunt de dir, pues està bé, no? Sant Joan és molt polit el que vulgueu, però jo som de Ferreries i crec que Sant Bartomeu pues, és molt més. I, clar, la gent crec que està acostumada, perquè jo crec que hi havia moltes coses que s'anaven repetint. Els temes s'anaven repetint. Val? Però sí que es va canviar, va ser per jo un referent en què ell rompia un poc els esquemes perquè ell no era del camp, en Bep no era un tio del camp com podia ser el Verderol, llavors li fotia i no tenia manies, no anava de quant i li fotia això a la Can Canal i la gent se quedava, però després sí que es va que quan tornava en Sant Benidor ja li anaven a dir coses en Bep perquè havia calat el seu també, vull dir que està bé el contrapunt aquest de la veterania i la tradició del Verderol, però el contrapunt d'un més de poble més modern, amb idees més obertes, com era en Bep, i li fotia, i tots dos fumaven amb espuro, vull dir que era una cosa molt... Era un ritual molt xulo. Per al públic, si sempre ha escoltat allò, bé, però quan li entrava cosa nova, també ho acceptava, bé. Els has de porxades, de lloc.
1: Ara t'anava a demanar si trobes que hi ha diferents sensibilitats respecte al tipus d'humor que es dona actualment, no tant des del públic, sinó pel que fa als perfils concrets de glosadors que hi ha avui dia. És a dir, trobes que el tipus d'humor que es fa en els glosats menorquins interpel·la i emociona la diversitat de perfils de glosadors i glosadores?
3: Hi ha un poc de tot, crec que hi ha un poc de tot, val? Però sí que jo crec que hi ha més humor o s'han obert altres vies d'humor que abans no estaven encetades. Que el fàcil és anar, pues, no? Aquí la té més grossa, ta-ta-ta, però bueno, de cabàs estava gent que la gent ja se cansa, la primera vegada que ho veus, val? La segona també, però la tercera, la quarta, la quinta, ja dius, això ja me sona d'altres vegades. Podem dir altres coses, podem xerrar d'altres coses i podem fer humor d'altres coses. I aquí també és on hi ha el punt aquest d'innovar, no? D'innovar, de no repetir, no caure en les mateixes bromes, que és com una zona de confort que funciona, aquella broma funcionarà, perquè al final aquest públic ve 2 vegades en l'any i no se'n recorden. Ja me'n recordo amb el Leco que ho deia molt, no? Diu, la gent, de vegades públic se queden amb una cosa, amb dues. Igual l'han sentit de 50 avui vespre, però se'n queden amb una, amb dues. L'altre se t'oblida, igual que el glosador no se'n recorda del que ha dit. Però que aquestes gloses ja no siguin les típiques recurrents, crec que és a cap a on s'hauria d'anar, no? I podem fer humor de tot.
1: Recuperant l'entrevista amb na Berta, no? Ella deia que d'alguna manera té la sensació que en els darrers anys hem anat entenent alguns tipus d'humor que ja no funcionen ni entre glosadores i glosadors ni amb el públic tampoc, i que sembla que ens haguem quedat amb el que no, però que aleshores sembla que ens costi explorar altres vies d'humor que no siguin sempre les més recurrents o d'anar a caure allà mateix. Tens la sensació, des d'aquesta por que anomenaves abans o aquesta autocensura, que a vegades anem a blancs o negres amb el tema de l'humor? És a dir, que si fem humor acabem allà mateix sempre i amb les bromes recurrents, i que quan hi ha nous plantejaments, no?, o nous posicionaments, de dir ja no vull caure en aquest tipus d'humor, sembla com que ens falti explorar un poc. Tu tens aquesta sensació que explicava na Berta?
3: Bueno, potser la tenc un poc, però crec que cada vegada s'està explorant més i s'estan veient altres vies o temes on tu pots fer humor. Jo record moltes vegades d'acompanyar i dic ara, dic, és que dirà so, so i so, i amb aquestes terminacions, i era així. Això és improvisat. Això són coses preparades, no són improvisades. Llavors, i el tema de l'humor, tu pots fer humor del que vulguis, però sí que es veu que hi ha coses que tenen una capacitat per arribar-hi i altres que no. I jo aquí torno a repetir, jo amb Beb era un tio que fa humor en qualsevol cosa, saps? Des de, no sé, jo amb ells, coses més inverossímils, ell te fa humor. En canvi, hi ha d'altres que no hi arriben. Vull dir que jo crec que sí. La pregunta que em fas és si a poc a poc crec que s'estan obrint altres vies d'humor que ajuden i que porten a ser glosa.
1: Per anar acabant, Pele, perquè mos quedaríem 3 hores com amb tothom, però sempre mos passa el mateix, que quedem sense temps. La darrera pregunta que te faig és: quins reptes trobes que té avui en dia la glosa menorquina pel que fa precisament a la construcció de discursos, de tema i d'humor?
3: Val, jo, però el gran repte que té la glosa és, en perspectiva, ho dic, en els darrers 20 anys, 25 anys, Menorca ha canviat molt, és arribar a molta més gent. No és fàcil, perquè avui en dia les xarxes socials, no sé, hi ha tanta cosa que abans, esglosat, no hi havia, entre cometes, hi havia poca cosa i era més accessible. La gent que hi havia, la gran majoria era catalanoparlant, ara ja, com he dit abans, crec que som els catalanoparlants, ja som una minoria, llavors costa molt més. Però així tot, és el repte, obrir-nos, gent que estigui aprenent en català, pues, que animar-los a que vinguin a escoltar un glosat i que se puguin sentir bé i que disfrutin i que els missatges els hi arribin i els hi calin. Això és la primera cosa. Després, noves temàtiques, crec que s'estan incorporant, però han d'arribar més, i arribar al punt de que la glosa sigui una cosa com un ritual, no sortir de so de la glosa per anar a riure una estona i ja està, i fer 4 gloses verdes. No, no. Això potser fa uns anys, i molts glosats eren així, però ara... I en perspectiva també ho veig amb els anys que vaig passant al País Basc, que quan se fan les finals, no només la final de la nacional, sinó de les reals, no?, de les províncies, tocaven molt de temes. I hi havia gloses que te pixaves de riure, però hi havia gloses molt profundes, molt profundes. I jo en els darrers anys sí que he vist glosats on s'arriben en aquestes gloses profundes. Tinc...

0: Et volia demanar quina és la teva vivència a Menorca de viure i de ser en una llengua minoritzada i si trobes que l'apunt lingüístic, que sospit que sí perquè ja ho has anat apuntant, però si trobes que la qüestió lingüística és un dels reptes actuals que té el glosat menorquí.
1: Sí, totalment. Jo crec que sí. També crec que tenim un dèficit, perquè ja m'ho vaig donar compte en el País Basc, per exemple, que la glosa l'estan impulsant des de les castoles, no? Des de la llengua, des de la signatura de llengua basca, d'euskera, o fins a les castoles, hi ha una signatura que fan una hora per setmana, que fan versos, no? Aquí, ni signatura de català, ni professors de català, ni res. Ara hi ha un poquet de cosa, però fa 20 anys, jo me'n recordo quan començava, dic, és que ningú sap què són les gloses, la gent major, però la gent jove no sabia res. A poc a poc se va fent, però molt a poc, i crec que sí que haurien de cercar una manera d'arribar a més gent, i sobretot gent jove, però que vagin la glosa, no, perquè jo m'adono compte que arrel de tallers que vam fer on començàvem en glosa i després introduïm el rap en català improvisat, el rap enganxava tot d'una i enganxava en aquest sector de gent jove que ja ha nascut aquí però que seva no són catalanoparlants. Quan els hi posaves a base de rap, abraçaves en aquest col·lectiu. Val? D'altra manera, eres qui té un pai i sa mare que són menorquins, menorquines, tal, i no sé, com més tradicionals. Però jo crec que mos hem d'obrir com, no ho sé, no vull dir que sigui rap se solucioni, tampoc no vull dir això, però sí que hem de cercar maneres, i crec que des de l'escola s'ha de fer feina en aquest sentit, per apropar-ho i que se'n donin compte que és una cosa per disfrutar, per riure, i no hi ha normes, no hi ha ortografia, sinó que senzillament és anar a disfrutar, a jugar, jugant les paraules, que la glosa al final és un joc de paraules.
0: Doncs prenem nota d'aquest repte tan polit, que és que la glosa dins l'escola i el sistema educatiu pugui acabar sent un territori que abraça la diversitat i un territori que vincula i apropa a la llengua pròpia, la llengua catalana. Pele, ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquestes opinions i per compartir-te en aquestes vivències pròpies i personals. He passat un gust d'escoltar-te i espero que no sigui sa darrera, mos veurem pels glosats.
1: Vinga, moltes gràcies i enhorabona pel programa, que fes molt bona feina, crec que fa molta falta.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Salut.
0: Salut.
2: L'amo està ja content d'ell i jo ja estava molt fort.
3: Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Bep Moll, conegut com en Bep Pipa. Nascut a Ferreries l'any 1960, destacava pel seu acudit, per l'humor i també per la seva veu particular, així com per no tenir pèls a la llengua i glosar fora censura. Va morir el 2019 i d'ençà, cada any se li ret homenatge. La glosa que recuperam és d'un glosat de Sant Bartomeu de l'any 2007 i és un glosador actual, en Xavi Triay, qui mos en fa la crònica.

jo, que m'heu sentit, això era ell, en Bep Moll Allès, en Pipa, com d'en Ramallet. Nascut a Ferreries dia 1 de setembre de 1960, fill de Natori i Antoni, que és d'aquí, d'on li devia venir, l'afició cap a esglosar, ja que son pare escrivia qualque glosa, tot i que lo seu eren les col·loades que en Bep va aprendre d'ell. A finals del 99, de 1999, en Bep va assistir a un dels cursets que feia en Miquel

va molt bé. I tot d'una va destacar per el seu enginy i capacitat d'acudit. Res, que en Bep no se n'amagava de res mai, hora d'expressar qualque cosa, vull dir que devia arribar allà i en Miquel, jo ja el veig com fa capades, així com era ell. M'agradava veure la cara d'en Miquel quan va veure en Bep per primera vegada. Després, el maig de l'any venidor, en Bep ja va debutar en el camí d'en Barrotes com a glosador. Al llarg de la seva carrera, en Bep va improvisar amb infinitat de glosadors, tant de Menorca com de fora, com per exemple de Mallorca, i va glosar arreu de les illes. Tornant a la glosa que han sentit, voldria dir que és en Bep en estat pur, sense pèls a la llengua, però sempre amb picardia. Amb aquella veu rompuda que tant el caracteritzava i que tant enyor. Ell deia que l'important era tenir un bon acudit, que la veu era secundària. I clar, que havia de dir ell, jo també ho he dit en això, m'hagués trobat la veu que tenia ell. I ho prou de ben convençut, eh? No seré jo el que li llevi la raó. Durant molt d'anys, en Bep va tenir com a parella glosadora en Esteve Barceló. Van fer aparolades de mano a mano, que duraven hores. Tot i que el seu germà glosador sempre ha estat i serà en Zes Coll. Una altra cosa que ara m'ha ben al cap, en Bep es va tenir la gran idea d'introduir-se dins el món dels monòlegs. Vull dir, va tenir el coratge d'entrar dins un bar, dins un puesto, i ell va escrit i davant tothom a mullar les seves idees i fer riure la gent. Vull dir que de Bep n'hi havia per tot. Tornant a l'apartat glosador, jo vaig tenir la sort de glosar-hi moltes vegades, ja sigui aquí com a fora, van fer ben qualque viatget per Eivissa, amb el Verderol, dins Es, i a Mallorca, glosant amb el Mostel i amb el Xurí i molts altres. Però bueno, les batalletes quedaran a ca nostra perquè, bueno, hi ha qualque cosa que val més que quedi cada que seva. Després, passant els anys, degut a una greu malaltia, en Bep, bueno, es va veure privat de veu per cantar en directe, diguéssim, davant tothom. I però vas tenir la capacitat de copiar els valencians, que el que fan és dir les gloses a sorà de qui la canta i es qui té la veu recita el que li han dit. I ell ho va fer amb la Júlia i ho ha fet amb l'Aurora també. I va ser emocionant de veure que ell fins a l'1 darrer va tenir la capacitat i les ganes de que ell volia glosar fos com fos. En Bep era glosa. Diria que en els dos darrers glosats que en Bep encara podia cantar, o un dels darrers, si no el darrer, va ser a cas vecins a Ferreries. I aquell dia van glosar en Aurora, en Bep i jo. Vaig tenir el gust de poder glosar amb en Bep, en el seu darrer glosat, així en directe, quasi per dir en el 100%, o que encara podia glosar. Va ser un glosat molt difícil, veure en Bep tan desmillorat, però ell fins i tot en aquell moment va ser capaç de fer broma de la seva malaltia, donant una lliçó de que ser esglosador de ses bones i ses dolentes. Jo crec que per jo va ser esglosat on vaig dir, ostres, es pot glosar de moltes coses a part de fer aquelles bromes típiques de tota sa vida i això. Vull dir que es pot glosar de temes que te toquen el cor, que te feren s'esperit, que te fan plorar i que te fan veure el món de moltes maneres. Aquell dia va haver un canvi de xip, així, un canvi de xip, així com diuen. Jo ja pensant en el dia de la seva despedida dins l'Iles, i per exemple, en Bep, vam reunir un grup de glosadors i vam fer una glosa per on, tots aquells glosadors que vam... Però jo no vaig sentir capaç de fer aquella glosa, ja que som de llàgrima fàcil, i és una cosa que no m'he perdonat, és una espineta que sempre tindré clavada. Recordant en Bep, crec que també ja li estic tornant aquella glosa que no li vaig fer. Bé, res, que ja m'estic enrotllant. Bep, siguis on siguis, espero que estiguis fotent canya en el personal i fent gloses a quedar fins a quedar rebentat. Res, una abraçada, salut i gloses. Vinga, adeu!

0: Bueno, estem aquí de fora de la bodega Victòria, que avui tornen a començar les jornades d'hivern desglosats que es fan aquí. I avui hem demanat ajuda als nanis perquè les preguntes són un poc complicades i jo no en sé prou. Bones, nanis, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Molt animat aquí a la bodega, una temporada més.
0: Una temporada més, eh?
1: Sí. I quan dius o quan dèiem heu demanat ajuda als nanis, hem de fer una puntualització. El nostre problema avui que la gent, com sempre, mos ajudi.
0: Exacte, són el que volem. I ara, hauran trobat en Víctor, el primer nanis, l'hem de dir. Bones, Víctor, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
2: Avui hem vingut a xalar a la bodega.
0: Què és que li hem de demanar a en Víctor, nanis, davant?
1: Bueno, en Víctor suposam que mos ajudarà perfectament i diu, Víctor, saps què és una dècima?
2: Sí, sí.
0: Com us definiries una dècima? Pensei, no frissam?
2: Una glosa en 10 versos.
0: Molt bona, perfecta.
1: Molt bé.
0: Estem acabant d'explicar què és exactament una dècima.
3: Una dècima, en poesia, és una estrofa de 10 versos heptasil·làbics que respon a l'estructura de rimes tancada A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Actualment, emprem aquest concepte amb el sentit específic de dècima espinela, nom que respon al poeta i novel·lista de finals de segle XVI, Vicente Espinel. La dècima és una de les estructures poètiques amb més arrelament als territoris hispanoamericans, sospitam que fruit de l'imposició cultural hegemònica dels processos de colonització per part de l'imperi espanyol. És especialment significativa a la poesia popular i rural, com ara la paia o el repentisme. De fet, una de les compositores més cèlebres de dècimes va ser la xilena Violeta Parra. Actualment, a Menorca, la dècima també agafa relament per part d'algunes glosadores i glosadors, fenomen que genera debat i diferents posicions sobre si pot ser considerada pròpiament com a glosa o no.
0: Bueno, i després de l'explicació de lo que és una dècima, te volien demanar? Què és que li volien demanar?
1: Volíem demanar que també mos ajudàs. Víctor, mos posaries un peu forçat?
0: Un peu forçat, un vers de set.
1: Peu forçat, Víctor.
0: Tranquil, no frissam.
2: Xalarem a la bodega.
0: Xalarem a la bodega. Perfecte, Víctor, moltes gràcies.
1: I seguim aquí a la bodega i mos trobam una altra persona també vinculada dins la glosa.
0: Aquí m'ho hem trobat,
4: Ana.
1: Ana Maria.
4: Hola, tothom.
1: I ha vingut a ajudar-nos, i ha vingut a ajudar-nos també. I com que n'estem quasi convençuts que mos ajudarà, Maria, mos pots ajudar?
4: Clar que sí.
1: Bueno, vinga jo. Maria, què mos pots dir que saps de la dècima?
0: Com definiries que és una dècima?
4: Ara així.
0: Així ràpid.
1: Així.
0: Una dècima, sense
2: entrar en detalls.
4: Són 10 versos, no?
0: Ja està.
4: 10 versos.
0: I tenen les seves coses, però això ja ho sentiràs en el programa, quan te'l sentin, sentiràs l'explicació.
4: Exacte.
0: Però ara te volíem demanar.
4: A veure.
0: Si mos podries fer un peu forçat. Un peu forçat de 7 síl·labes. Nana, ni no, ni no, na.
4: No sé si puc.
0: Però ho pots pensar.
4: Ho puc pensar.
1: Pensa, Maria. Pensa. Ho farem.
4: El pròxim dia heu de venir.
0: El pròxim dia heu de venir. Perfecte, Maria.
1: Molt bé. Molt bé, Maria, gràcies. Seguim aquí amb aquest ambient de la bodega una temporada més i mos trobam amb en Miquel. En Miquel, per supost, en Miquel Camps, que mos ajudarà a definir el que és una dècima. Com estàs, Miquel?
5: Molt bé, i vosaltres què tal? Aquí?
1: Va bé. Vinga, Miquel, anem per feina.
5: Anem per feina.
1: I mos ajudes a definir una dècima.
5: Una dècima. Bueno, jo no soc glosador, però una dècima és lligar 10 versos seguits.
1: Molt bona resposta.
0: I ara que m'he de demanar
1: nanis. I ara, ja que tenim en Miquel d'aquí de vora nosaltres, Edu, li demanem, Miquel, mos ajudes un cop més amb un peu forçat dintre el món de la glosa?
5: Un peu forçat?
1: Heptasil·làbic, per supost.
5: Sa bodega és que vostra.
1: Sa bodega és que vostra, mos diu. Bon peu forçat, Miquel. Gràcies.
0: Visca el gol.
1: Seguim aquí a la bodega i ara trobem una altra persona que ens ajudarà a definir i a seguir aquest espai. Tenim a Laia de vora nosaltres i li demanem.
4: Miquel,
1: Laia, primerament, com estàs?
6: Molt bé.
1: Bueno, estem contents de veure't.
4: Fins ara molt bé.
1: I doncs, nosaltres també. I ens has d'ajudar a definir el que és una dècima.
4: Una dècima és un muntatge poètic de 10 versos que rimen ABBA, AC, CDDC i ha de tenir una continuïtat. No pot ser cada vers a la seva bola.
1: Una resposta genial. Mos ha donat la Laia. Gràcies. Però encara no hem acabat.
4: Ah, no.
1: Ah, necessitem...
4: Jo m'estava prenent una cervesa, eh?
1: Prenem-nos-te de gust. Però, un cop més, esteu ajutes necessari avui. Vinga, mos proposes un peu forçat intosil·làbic.
4: I amb això queda tot dit.
1: I amb això queda tot dit. Un bon peu forçat, Laia. Gràcies.
4: Vinga, adéu.
1: Avant, que encara no acabem aquí, seguim a la bodega, encara seguim a la bodega, i ens trobem amb en Jordi, que també ens ajudarà. Jordi, bones tardes, com estàs?
7: Bones, com va?
1: Va bé, necessitem el teu ajut, sí.
7: Clar que sí.
1: I va, endavant. Què és una dècima, Jordi?
7: Una dècima és una composició de 10 versos que rima.
1: No. 10 versos?
7: 10 versos.
1: Una composició de 10 versos que rima. Molt bé, s'ha respost.
7: Una quarteta, però de 10.
1: Molt bé, com una quarteta, però de 10. Molt bé, Jordi. I encara, doncs, has d'ajudar més. Perquè amb coneixement que
7: tens... No sé gaire, no, però...
1: Amb coneixement que tens de ser glosa, doncs has de posar un peu forçat ectosil·làbic.
7: Un peu forçat ectosil·làbic.
1: Vinga, Jordi. Vinga, pensant.
7: A sa bodega hi ha glosa.
1: A sa bodega hi ha glosa. Bon peu forçat. Jordi, gràcies!
0: Nanis, ara ja s'ha darrere. Us han trobat o no aquí us han trobat?
1: Mira, us han trobat també una persona amb molt de coneixements en Saglosa, vinculada en Saglosa.
0: En Lluís Mir, de Llot de Menorca.
1: Lluís Mir, de Llot de Menorca. Farem propaganda, també.
0: Clar, home, hem de fer propaganda de les coses bones.
1: Li demanarem...
0: En Lluís Mir li demanarem abans si sap que és una dècima.
8: Una dècima?
1: Sí. Vinga, Lluís.
8: Saps el que fan Junet?
0: Exacte, saps el que fan Junet?
1: Molt bé.
0: I ara, a partir d'aquesta, te demanarem. M'ho faries un peu forçat? Un peu forçat de 7 síl·labes. És a dir, un vers per una glosa. Sí.
1: Saps? Tanto que 7 síl·labes és el teu solàric.
0: No. Una frase que...
8: Veniu en Esparc Rubió.
0: M'encanta, Lluís, moltes gràcies.
1: Molt bé. Vinga, Lluís, endavant. Veniu en Esparc Rubió.
0: Bueno, Nanis, ara ja sí que ha acabat esglosat, que t'ha estat un èxit o no?
1: Bueno, ha estat un èxit fantàstic.
0: Ha estat a dalt de tot.
1: Sí. A més, així hem ajudat i ha estat un èxit de dalt de tot. Molt bé.
0: Tenim en Miquel Àngel Adrover, que avui ha glosat de dalt de tot, el campaner que dèiem, no?
1: Ahà, en Miquel Àngel que el trobam aquí fumant amb pipa. Miquel, no mos amb pipa que fumis.
9: No, mal.
0: Bona, Miquel, com estàs?
9: Va bé, vosaltres.
0: Bé, mira, te volíem demanar, com a darrera definició des d'un glosador, que m'ho expliquis com definiries una dècima. Fàcil, senzill, per quan tinguem.
9: I va, una dècima és una estructura tancada de glosa, així com la glosa menorquina pot ser una combinació oberta de rimes. La dècima és tancada. La se va inventar un senyor que no m'hi fent d'Espinel en el segle d'or espanyol i la manada d'Octant, primer de manera culta, després improvisada, i té 10 versos amb 4 rimes diferents que se situen amb A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Dit més planament, són dues quartetes que van amb un pont al mig que els ajunta.
0: Vale, molt bé, bona definició.
9: A Mallorca, per lo que sé, va arribar de manera culta. Vale. Gent, sobretot eclesiàstics, que quan sabien entretenir fan un divertimento, escrivien dècimes.
0: Per acabar, Nanis, què és que li volem demanar a Miquel Àngel?
1: El forçarem, perquè de peu forçat t'enrotllarem. Miquel, dècima amb damunt els peus forçats que mos ha donat avui que vespre la gent que també mos ha ajudat. Endavant.
0: Jo els llegiré.
1: Els llegiré. Sí, perquè jo no duc ses ueres.
0: El primer que tenim és veniu en Esparc Rubió. És una opció. Següent, a sa bodega hi ha glosa. Un altre que tenim és el pròxim dia heu de venir. Després tenim la bodega és ca vostra i el darrer, amb això, queda tot dit. Has de triar 4, evidentment.
9: He de triar 4 de 5.
0: 4 de 5 estaria molt bé. Si en fas 2 també està molt bé. Tot estarà bé.
9: Molt bé.
0: El que vostè vulgui.
1: No te notis forçat, però tria peu forçat.
9: Sí, sí, sí. A veure, què faig, idò? 6 un dia ho d'enamor.

0: mar sotsa m'imposa. Bé, a sa bodega hi ha glosa i amb això queda tot dit.
1: Hola, boníssima, Miquel, moltes gràcies.
2: Molt bona. Jo diria que ha fet peu forçat i no s'ha notat esforçat. Molt bona, Miquel, gràcies.
0: No ho havia fet mai, per tant, la primera vegada.
1: Gràcies, Miquel Àngel.
0: Amb altres.
2: Gràcies.
1: Adéu, salut.
3: I per acabar el capítol d'avui, una estona de glosat amb n'Esteve Barceló, Esverderol, n'Aurora Brullet i un servidor a la guitarra. Salut i glosa.

0: bé, molt bé. Que ara és més fruit que això.
1: Bueno, idò, Aurora, ja hem acabat el cinquè capítol.
2: Acabadíssim, i ja mos podem preparar pel següent, que serà el sisè i el darrer d'aquest podcast.
1: Oh, quina pena.
2: Però no passa res, dissabte 22 de novembre mos trobam en el torneig de glosa mitjorn.
1: Vinga, idò, salut i glosa.
2: Salut.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i és mes de juny, és temps de rissagues. Si heu anat seguint els darrers podcasts, us haureu fixat que fins ara he anat xerrant d'espècies de plantes. Més endavant també tractarem espècies d'animals, de fongs, d'acord? Però avui ni una cosa ni l'altra. Avui ratllarem de les rissagues. I és que, com també altres fenòmens meteorològics, les rissagues són més pròpies de determinades èpoques de l'any. Només es té constància d'aquest fenomen entre els mesos d'abril i octubre, essent el mes de juny un dels més favorables per la seva ocurrència. De fet, les dues rissagues més fortes enregistrades en els darrers temps van tenir lloc en el port de Ciutadella el 20 de juny de l'any 1984 i el 15 de juny del 2006, que, com recordareu, amb importants destrosses. Una rissaga consisteix en unes oscil·lacions extraordinàries del nivell de la mà que poden arribar en els 2 metres d'amplitud en períodes de 10 minuts. Un període, en física, és el temps transcorregut entre 2 punts equivalents d'una ona. Perquè us entenguem, si la mà arriba, per exemple, a 40 centímetres d'altura, tardaria 10 minuts una altra vegada a tornar, després de l'oscil·lació, a arribar en els 40 centímetres. Excepcionalment, es poden arribar en els 4 metres d'amplitud, com va passar l'any 2006. Les rissagues més habituals, però, són d'entre 60-120 centímetres, que aquestes cada any n'hi sol haver. Antigament no se sabia a què era degut aquest fenomen. Avui en dia sabem que té el seu origen en uns canvis bruscos de la pressió atmosfèrica que es traslladen a l'aigua de la mà. També s'han de donar vents sostinguts de component sud. Tot combinat afavoreix les rissagues. Però com és que és a Ciutadella on hi ha les rissagues més importants? L'explicació la trobam en la naturalesa del port de Ciutadella, allargat i estret, i orientat.

0: orientat cap a ponent. Quan les oscil·lacions del nivell de la mà arriben en esport, té lloc, a causa de la particular configuració, una amplificació de les ones, és a dir, un augment, per un fenomen de ressonància. És freqüent també que es digui de rissaga hi hagi pols en suspensió a l'atmosfera. De fet, la gent de Ciutadella sol dir avui hi ha cel de rissaga. I és que es percep en l'ambient. Quan hi tornarà a haver de rissagues? No ho sabem. El temps, mai més ben dit, mos ho dirà.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'agricultura és la professió pròpia del savi, la més adequada al senzill i l'ocupació més digna per a tota persona lliure. Ciceró, 100 anys abans de Crist. Som en Carlos Mayans, sociòleg i pagès i amant de la cultura de la terra. En aquest programa volem donar espai a les agricultores i als agricultors i a la gent que cuida de la nostra terra.

Avui, en el programa Les Mesurades, volem xerrar de l'agricultura a petita escala, del model de producció local d'aliments, un model en decadència degut a l'abans del tsunami capitalista i globalitzador de les darreres dècades i de la lluita per la supervivència d'aquest ofici. Ens han venut des dels mitjans i les escoles que el model agrícola industrial és necessari per alimentar el món. Un model depenent de productes químics, grans corporacions i extensions, monocultius que destrueixen la biodiversitat i espècies genèticament modificades, amb l'impacte negatiu que sol queda palès que té sobre les societats i el clima. Però s'ha demostrat que aquesta afirmació no és més que una fal·làcia. Avui, al món, un 75% dels aliments són produïts per petites agricultores i agricultors que proveeixen a les comunitats. Sempre ha sigut i segueix sent l'intercanvi i els coneixements locals de savieses, tècniques i llavors que han permès alimentar el món. Però és ben cert que avui, aquí a Menorca, una terra que pertany a aquest món occidental i capitalista, cada cop més desvinculat d'allò que ens sosté, que l'ofici de l'agricultor, es troba en perill d'extinció. El relat dominant el marca que en els darrers anys la tònica ha sigut la d'inundar els pobles d'Aldis, Lidls i Mercadones i buidar el camp de pageses i pagesos, o com a molt trobar-los un lloc de feina en els hotels rurals o a les finques en mans de nous terratinents. Tenim per una banda un model del camp menorquí que fa falta revisar i per l'altra unes amenaces i dificultats que fan molt difícil dur a terme aquest ofici amb certeses avui en dia. Per tant, ens trobem davant d'una realitat on la resistència i supervivència queda en mans d'aquelles i aquells pagesos que segueixen lluitant i apostant per la terra, per la gent i per la cultura i les arrels d'aquí. I per altra banda, de la ciutadania que ha de votar quin model vol, a través del seu consum.

0: Per això avui tenim com a convidat en Marc Barceló, conegut com en Ramallet, que és un jove pagès de Ferreries i closador, i representa aquesta resistència que encara està ben viva. Bones, Marc, com va?
1: Bones, Carlos, va bé, content de ser aquí.
0: Benvingut a Ses Mesurades.
1: Gràcies.
0: En el programa número 1 d'aquesta temporada. Bé, perquè els nostres oients sàpiguen un poc qui ets, si te vols presentar i digue'm-nos el que fas.
1: Jo som en Marc Barceló, som de Ferreries i m'he de dir que a Sorta tinc una producció de verdura, estic en conversió cap a l'ecològic. I la meva finca està a Ferreries, anant cap a Cala Galdana, i m'he de dir que no a produir verdura, també a vegades fent xarxa amb altres pagesos, intentant vendre un poc de fruita de Menorca per fer que entre tots el món sigui més gros i tots hi guanyem.
0: Vale. Jo m'agrada començar les entrevistes amb una pregunta, així un poc personal, i la pregunta és què és per tu o què significa per tu la terra?
1: La terra per jo és moltes coses, però si hagués de dir una cosa d'aquestes totes, diria que és una manera de viure, és una manera de veure el món.
0: Bé, i tu fas feina en la terra, i com us has dit, tens un negoci, una empresa petita, m'imagino, a Ferreries, i vens a mercats i venda directa, o quin tipus de...
1: Sí, bueno, faig... Tenc qualque botiga que m'agafa un poc de producte, però jo m'he dedicat a intentar crear una xarxa de clientela directa, perquè més que res... també he d'estar còmode jo, no? Amb el preu que venc. Que a vegades no és ho col·loc i ja està. És també la satisfacció de dir el que he fet té un valor i ningú me l'ha llevat en el valor. Perquè és meu i les hores són meves. I ningú més.
0: Clar, perquè això és un tema important, no? El tema del preu que reben els pagesos i les pageses pel producte que cultiven. Que aquí... No sé si tu veus que és l'única manera de la venda directa o...
1: Clar, jo l'únic camí crec que és la venda directa, perquè per molt que les botigues te comprin, no farem o manco nosaltres que som petits, no farem el jornal de botigues i prou. O arribaríem a ser més esclaus encara. I d'hores en feim prou. Sí. Vull dir, dilluns i diumenge ja me veuen allà, cap per avall. I penses, bueno, el manco que valgui la pena i puguis tenir... Intentar tenir un sou digne, entre cometes, perquè seria discutible aquest sou digne. Si haguéssim de comptar les hores, no sé si és prou digne.
0: Sí. I trobes que és més fàcil per tu vendre, dic, a nivell logístic, per, clar, si vens a una botiga, ells te fan un pedido i tu el demanes, però, i tu els hi serveixes. Sí. Però, clar, venda directa vol dir moure't-se molt, també, no?
1: Clar, la botiga te facilita moltíssim. Va molt bé que hi hagi qualque botiga que t'ajudi, però clar, encara que t'ho facilitin tant, veus que si haguessis de viure de botigues i prou, hauries de sembrar molt més, la qualitat no seria la mateixa, perquè clar, si sembres més, ho has de fer d'una manera més industrial, i ja caïm dins els patrons aquests, que bueno, si tenim aquesta idea de fer ecològic o més natural, o amb respecte a la natura, no és el camí, no? Jo crec que el camí és fer manco i més bo. Clar, el que me demanes, te respondré de la logística, clar, és molt més fetut fer venda directa. La feinada que hi ha darrere, ningú la veu, però és molta, i són moltes hores de mòbil, a vegades. Avui en dia, moltes hores de teclejar WhatsApp, moltes hores de fer un recompte del que t'han demanat, i a vegades és més feina això que no acollir que no cuïl el que toca d'aquella setmana.
0: Sí, la part que no es veu, no?
1: Sí.
0: Que n'hi ha moltes de parts que no es veuen a la pagesia, però...
1: Clar,
0: la
1: part més amagada, però que no per això no s'ha de cobrar. Vull dir, perquè per jo, quan vens un manat de cale, per exemple, no és el manat de cale que val allò. És que és tota la feina de sembrador, el planter, les hores de cavaler, la distribució... Si l'has de posar dins una caixa i dur-lo fins a sa casa, on la dues, o en el mercat. I clar, si tu comptassis tot això, és que hauria de valer molt més. Vull dir, jo crec que acá no hi ha res, encara. N'hi ha que diuen, no, que acá, això. Però bueno, et baixamaven en cubates a 10 euros i ningú ho troba acá. Jo sempre poso aquest exemple, com diuen, és que és el preu d'això. Que a vegades posam, per exemple, els fesols o jo que sé, la gent que fa tirabecs i això, va més cas, però quantes hores hi fas, cuint? Al final, el preu comparat amb les hores no surt, vull dir, o quedes allà mateix que va cuit una lletuga un euro. Vull dir...
0: Clar, és que aquí ja mos hem adentrat a una problemàtica grossa, no? que és el tema dels preus i dels costos de producció i aquesta comparativa que els petits productors ofereixen amb els preus dels supermercats i de les grans superfícies, no? Tu què creus, que és una comparativa així injusta o com ho veus tu?
1: Clar, jo crec que a vegades la meva opinió respecte a això, el meu anàlisi que he fet, és que a vegades els supers enganen tan bé que la gent s'ho creu i te compara amb una cosa falsa. Perquè un dia me van dir aquest paquet de cogollos, una dona que sortia del súper, diu, aquest paquet de cogollos m'ha costat 1,5. Jo he dit, per 1,5 jo tenc una lletuga que fas 3 ensalades més. I el súper te ven allò com lo màxim, súper net, súper desinfectat. Ara, clar, si tu te mires que a més fas menys ensalades amb allò, perquè et certes o ho vaig comparar i dic, oh, i aquí fas una ensalada ja no en tens. Cogollos d'aquest sol és molt petit.
0: Sí, sí.
1: I no puc entendre que... Bueno, hi ha vegades que hi és aquesta comparació. També hi ha molta gent conscienciada, vull dir, no podem tampoc criminalitzar la gent perquè tothom té la realitat que té i cadascú fa el que pot, no? Però sí que a vegades vivim enganats. Entrem dins un súper i ho fan tan bé que sembla que allò és més barat, però a vegades és el contrari. A vegades venen més car, però...
0: Sí. I sense comptar amb l'impacte mediambiental i també social que té una producció que es ven a un súper, no? Que també de països que,
1: sí,
0: on les condicions no són les bones, no? Per la gent, per sobreviure.
1: Correcte.
0: I aquest producte el consumim aquí i també té un impacte en els països com tu o com la gent que cultiva aquí, no? A Menorca.
1: Clar, això se'n va un poc a la problemàtica que tenim ara, no? Que ja se salten els arancels i les fronteres de qualsevol manera, i sobretot la frontera aquesta que hi havia abans que revisava quins fitosanitaris havien tirat en aquestes verdures. Així com nosaltres ens fan aquest control perquè no tirem químics que no en volem tirar, però bueno, ens el fan, el control, i estem controlats i tenim el llibret aquest i... Però clar, ve fruita de Marroc, que no ha tingut cap tipus de control, i tenen fitosanitaris que aquí fa 50 anys estan prohibits. La gent ho consumeix amb els ulls tancats i penses, bueno, fins a on han d'arribar. Sí. Uns estan controlats i que al final els compinxats són els estats que ho permeten.
0: Clar, entram dins la lliure circulació i un sistema molt gros, on sí que els pagesos queden un poc esclosos, no?, de tot això, els pagesos,
1: sí,
0: com tu, que fas una feina així a petita escala, a nivell local. Clar, sí, és més complicat, és un pot David contra Goliat, no?
1: Sí, un pot molt, clar, el que passa. Bueno, està bé mirar la realitat del món per veure la realitat local, perquè al final el que ens pensàvem que no ens tocarà mai ho tenim davant la porta de casa nostra. Jo et sortia... Bueno, i el que has dit abans, no?, en la introducció del programa, hem deixat entrar Tokiski, els nostres excel·lents polítics no han fet res perquè no entrés aquí Saldi, Lidl, sense cap tipus de regulació, ni, bueno, molts pocs persones que compren producte local, i quan en compren no fan res més que escanyar les empreses d'aquí, i al final no fan res, encara hi anem. Comprar-li el paquet. Pa flac. Bueno.
0: Sí. Bé, hem tocat temes ja grossos, importants, i jo m'agradaria un poc tornar a tu i tornar a com vas començar tu dins d'aquest món de la pagesia, no? Que és el que te va dur a tu a fer-te pagès i entrar en aquest camí.
1: Ah, jo crec que si he d'anar a mirar de les arrels, de quan era petit, és com l'actitud meva, no? Que he tingut sempre de... Era un caparrut, encara ho som, i ser caparrut és bo per aquesta feina, penso. I de tant caparrut que era, no deixava que m'ajudassin en res, jo volia fer tot jo i no m'emprenyeu. I clar, això de voler fer tot jo està com una idea de... Jo vull ser autosuficient, sempre ho he duit dins el cap. I clar, l'agricultura crec que casa un poc amb això, no? De, com més autosuficient ets, més bé te va, com manco has de mester de l'exterior. Clar, perquè si no els gastos ens menjarien, no? Si, si fóssim un somia truites i ara me compro un tractor d'aquest i ara llogaré un tractorista i ara, clar, has de mirar... I crec que és aquest sentiment, aquesta actitud que m'ha duit... Bé, vull dir, sempre havia tocat terra, en el pati de Casàvia ja feia experiments, sembrava espinacs i jovert i purí d'ortiga, van que fa so, bo, provaves, fes proves. Mm. I...
0: Vull dir que a casa teua tu vens d'una família pagesa o vas ser tu mateix que t'hi vas anar...
1: No venc de família pagesa. Mm. Tenc un rebessavi que era carabiner i quan no feia carabó... A vegades anava de missatges, o és el més a prop que tenc, del que m'han contat d'així del camp. Ja m'hi sent molt representat amb l'imatge de... Li donen en mosca, en aquest. Aquest és... I bueno, és una arrel que tenc de... Que de fet els carabiners no deixaven de ser part de la feina del camp, també. Vull dir, érem, és una part del camp a la marina, no? Que ara s'ha descuidat també.
0: Sí, clar, perquè aquí hi ha un aspecte també de la gestió dels territoris, la gestió del paisatge de Menorca, no? També, que la gent del camp sembla que només produïm aliments, però exacte. També gestionam i cuidam de l'entorn i de la terra, no?
1: Sí, sí. El que penso que s'ha oblidat un poc. Hi ha... Bueno, hi ha pagesos que s'han oblidat, no? Que som gestors del territori. I que només van a fer doblers i prou. Però bueno, jo la part romàntica d'aquest ofici crec que és arribar a l'estància de sort o arribar al lloc, els qui tingui un lloc, i dir, que polit aquest torrent, o que polit aquest tornai que vaig d'acabar. Això és una part romàntica també és polida, que la tinguem. No tot és doblers.
0: Creus que és important tenir aquesta part romàntica per a aquest ofici?
1: Jo penso que sí, perquè, i sobretot per quan venen maldades. Quan venen maldades, si no tens aquesta part romàntica, agafaries els tapinets i fugiries.

0: parell de seguides ben perdut el compte.
1: Clar, perquè tu, a més, estàs a un canal, no?
0: Sí, estic dins un canaló. Clar, també en aquell moment no gestionava prou bé el torrent encara, tampoc, perquè quan t'arribes a un puesto nou, clar, fins que no agafes el ritme i una roda. Clar, jo m'ho vaig prendre amb humor, perquè si no m'ho prenc amb humor, puc plegar. Perquè, clar, de sobte arribes i tot el que havies de cuir durant la tardor, que era el jornal teu, s'han anat torrent avall i ja era cala galdana, la llavor, de moltes coses. Ja bastant agues que encara suren. I penses, Déu, totes les hores que he perdut aquí. I clar, sobretot sort de tardor, que el sembres a final d'estiu, fot una calorada que t'acosta més, que no sembrar cosa en hivern quan fa fresqueta, bueno, més bona anar i no t'ha estat tant de greu, però allò per paga costa tant que, clar, qualque estona fa plorera, vull dir, la veritat. Perquè encara que sortigués una ajuda, que encara que sortigués el que sigui, no hi ha res que te llevi aquells mesos que vas passar pena i anaves aigua coll, perquè al final te cobren l'autònom igual, encara que no ingressis. Són així, aquesta gent.
1: Filosofia, idò.
0: Sí, filosofia
1: i humor.
0: Sots la recepta.
1: Sots la recepta. Bé, Marc, fem una petita pausa, si t'assembla.
0: Vinga, idò.
1: Quina cançó t'agradaria que poséssim?
0: Jo m'agradaria que poséssiu 40 dies a sol i serena d'Espina. M'agrada molt aquesta.
1: Perfecte. No, no cerques corc. No, no pensis mal.

0: Vale, te volia demanar també, perquè bueno, tu fas feina tot sol, que
1: Sí.
0: ja bueno, es deu fer feixuc a qualque moment, estirades barco i tenir notícies com aquestes 9 vegades, a part de totes les dificultats.
1: Sí.
0: Però, quines dificultats així tu resoltaries a l'hora de començar el negoci com el vas començar tu, no?
1: Clar, la primera dificultat que vaig tenir, perquè clar, jo tenia el negoci dins el cap, no? Tenia la idea de feina, quasi no li diria negoci, perquè jo tot d'una m'era igual si feia negoci o no. Jo volia fer feina d'allò, i ho tenia clar, i no, perquè estava fart d'anar a altres bandes i no poder fer feina per jo. I jo me considero feiner, però clar, si me dones ordres, no m'agrada. M'agrada ser jo, gestor de la meva feina. I jo crec que la primera dificultat més grossa va ser l'accés a la terra. Vaig passar moltíssims anys cercant i no trobant. I quan no cercava, vaig trobar. Però clar, quan comptes tots els anys, dius... I tal vegada no hagués tingut la xamba que qualcú m'ho brindés, i encara seria allà, pensant. I l'accés a la terra és molt difícil. Però encara hi ha una cosa, després de l'accés a la terra, que és més difícil, que és la permanència a un puesto. Perquè tu que també ets hortalau d'ho sobre, quan comences a posar tubos, i vengui euros de tubos, i comences a abonar
0: Millorar la terra.
1: amb adob bo per millorar la terra, per ser neró en allò. Clar, si llavors tens por de fugir d'allà, i això em va passar, als inicis van ser, me deixen un tros i me van deixar una horta a Ciutadella, bé, no falta dir el nom de bot, però senyors, quan van veure que estava polit, van dir, li faran sa punyeta, fins que fugi aquest d'aquí. No t'ho van dir directament, però quan comencen a arrufar els nas el primer dia i el segon l'arrufen un poc més, i clar, i dius, hòstia, te desanimes. Jo crec que he tingut molta moral en tot aquest procés, perquè clar, no tenir terra nosaltres que nostra, he estat un sense terra, encara m'hi considero, i clar, que te fotin al carrer d'un puesto que fa un any que passes desbrossadora i lleves a batgers, bueno, fa ganes de fotre un crit, cosa més. Però no és que te fotin al carrer, és que, perquè no m'hi van fotre, però és que te fan sa punyeta fins que te'n vas. Per dir-ho així, encara és més trist. Que no et diguin la veritat. I clar, fins que no vaig tenir la sort de ser allà on som ara i que m'ho brindassin i d'entendre-me amb aquesta gent, que fa molt bon anar, va costar molt. I això és patètic. Tinguent una Menorca a mitja illa abandonada, perquè el camp roda, sí, roda, però podria rodar molt més.
0: Sí. Clar, l'accés a la terra és el problema o la dificultat nombre un en temps per la gent que vol començar, sobretot, no?
1: Sí,
0: Perquè...
1: això mateix. Sí, i no hem de tenir por que en comencin de nous, nosaltres com a productors, tu i jo, Carlos, perquè jo sí que he respirat. Bé, no sé si venia una pregunta més en banda, això, tal vegada m'has de demanar, però jo
0: Fut-li.
1: m'enrotllo. Però que he respirat enveja a vegades, no? De dir, o por dels altres, que arribis dalt. I penses, són tan pocs, i el tant per cent de producció és tan poc, que crec que és hora que deixem l'enveja de banda, enterrada, i que floresqui la col·laboració, perquè si no hi ha col·laboració, ho anem a la merda tots. Vull dir, perquè és que són tan petits, que me sembla que col·laborant podríem ser molt més grans i passaríem menys pena. Perquè a vegades per voler ser tots sols, i voler fer tots sols, i no, ja som aquí rei del mambo, i al final ens esfondrem nosaltres mateixos.
0: Bueno, m'agrada que hagis saltat en el tema aquest o introduït aquest tema perquè és un tema molt important, no? De primeres per fer una foto un pot del panorama de la pagesia que hi ha a Menorca avui en dia, no? No sé com ho veus tu. Jo crec que hi ha una generació de persones ja bastant majors i que també hi ha un buit generacional, però així tot hi ha gent jove o com ho veus tu? Que aquesta energia de la gent que d'empenya, no?
1: Jo crec que joves són pocs, però els pocs que he vist, bueno, dins la xarxa de custòdia agrària o de PAEM, que els pocs que som tenim moltes ganes. I això me dona una perspectiva positiva cara al futur. Ara, clar, hauríem de ser molts més per arribar a ser una Menorca més autosuficient i, bueno, a tenir la nostra sobirania alimentària, que no la teníem ni molt manco, perquè arriben un tant per cent molt gros de producte de fora. Clar, i amb aquest escenari que encara hi hagi gent que tingui enveja dels altres, sembla patètic, perquè és que no n'hi ha de producte, en falta. Crec que hauríem d'anar al revés, animar que n'hi hagi de nous i col·laborar entre nosaltres, perquè no té sentit que ens faguem la competència en la pastanaga, si jo puc fer lletugues i tu pots fer pastanagues.
0: I com trobes que seria una manera, per exemple, per col·laborar i per crear, no sé, entenc que penses en unió, no? Més
1: sí.
0: Unió entre els pagesos.
1: Jo crec que una unió, que passa que, jo que sé, a nivell dels qui som ecològics o els qui estem de camí, com jo, estic en conversió, crec que estaria bé una programació de cultius i que cada un pugui fer, seríem més forts entre tots. No es tracta de crear una cooperativa, però tampoc, perquè és molt complicat, tal vegada, a nivell legal i a nivell de tot. De ser realistes és difícil, però programar els cultius seria una revolució. Perquè al final no té sentit que tu vulguis ser crac amb el mateix que jo, si al final ens fotem a fer 20 productes malament, quan en podríem fer 10 de bé. Jo no xerro de monocultius, però no té sentit fer tantes coses i que se mos en vagin de ses mans. Crec que no en té. I clar, això costa arribar aquí, tal vegada costaria, però vam, no som tants com per fer molt la punyeta ni per fer molt la traveta, que jo veig a vegades coses que dius, no val la pena anar així. Sembla que la gent aquí, tothom vol ser el rei, però de rei no n'hi ha cap. Tots anem allà mateix, al final.
0: Sí, clar, exacte, seria trobar una manera de qui som, que al final la lluita és la mateixa, entenc, de tots els pagesos i pageses, és trobar una manera per beneficiar-nos tots, no?
1: Clar.
0: I deixar un pot de banda els interessos que cadascú tingui i fer la guerra pel seu compte.
1: Sí, sí, perquè és com no sembrar junts, però sembrar en comú. Saps? Perquè al final junts és molt difícil, dir, no agafarem aquí ara fer una cooperativa de la nit en el dia, no la farà ningú. I més seran fetes i llavors ha acabat en barades, també ho entenc. Les persones tenim mirades diferents i clar, costa coincidir. Sí. Però sí que estaria bé això.
0: I tu vas al mercat també a mitjorn, no?
1: Sí, els dimecres de matí.
0: Els dimecres de matí.
1: De 8 a 11 som allà al mercat de la plaça.
0: Sí. I perquè jo m'interessa molt tot el que mouen els mercats, no? El mercat com a espai social, és un espai on hi ha aquesta interacció entre el pagès o la pagesa, el productor i el consumidor, el qual me sembla superimportant perquè mos posa en el mateix puesto i mos posa a un nivell de contacte que es perd quan anem al súper. Tu com veus per tu, per verdura remellant, anant al mercat i estar en contacte amb la gent?
1: Clar, jo crec que m'enriqueix molt jo com a persona. Vull dir, més enllà dels doblers que puguis guanyar aquell dia, si ho vens o no ho vens, m'enriqueix perquè veig la realitat del món damunt la taula, perquè te mires la tele i te diran passat això, passat allò, el que ets interessa i compta molt, però allà veus realment el que passa si en aquell el volen fotre el carrer de casa seva perquè volen llogar el pis a un guiri i després ja no hi serà a mitjorn per comprar-te. I al final és això, no? Si destrueixen els pobles a partir de la manera aquesta que tenim de funcionar ara, mos destruiran a nosaltres també, però jo us vull dir que no. Tot va lligat al final. Si no hi ha poble, no hi ha mercat. Si no hi ha mercat, no hi ha pagesia. A vegada m'he anat per la rama, però...
0: No, jo pensava també... Jo vaig en el mercat de l'Oa i me sembla com el mercat també fa poble, no?
1: Molt.
0: Bueno, que històricament o de sempre hi ha hagut mercats en el poble i com pot ser un eix o un motor per fer poble, no?
1: Sí. Jo crec que sí. Surten sinergies i també, a part de fer poble, entre la gent del poble que ve a veure en mos, jo el més guapo que he vist fins ara en el mercat de mitjorn és que feia molt d'equip entre tots els que venem en el mercat. Hi ha una altra pagesa que és una Mònica de Tirant, després hi ha en Toni que ven roba, uns altres de Ciutadella que no els he conegut tant encara, no sé ni el nom, però bueno, que feia molt d'equip entre tots. Vull dir, el cachondeo que tenim entre nosaltres i si no ve ningú fotent quatre bromes i jo què sé. No m'ho esperava, saps, en això?
0: Sí.
1: I vaig pensar, se crea, més, de, més que crear una competència allà, de moment, el que he vist és una col·laboració i a vegades compartim es berenar i no sé, ho trobo molt polit.
0: És polit, sí, sí. És com una petita revolució també, no? És
1: sí.
0: Com, també la lluita d'estirar la gent que torni a lo petit, no?
1: Sí.
0: En el mercat, xerrant la gent.
1: Dins el pot petit ja és la bona confitura, Carlos.
0: Sí. Així és, realment. I, bueno, un poc per aquí també, com veus tu la mentalitat de la gent en quant a això, no? En quant... I també te va de poder diferenciar entre diferents generacions. És molt ampli, però com veus la mentalitat de la gent entorn en el producte local, en el producte ecològic...
1: Clar, no, no, jo crec que no te puc dir una cosa i prou. No, no crec que hi hagi una mentalitat i prou. Vull dir, n'hi ha moltes. I hi ha molts de mons. Moltes mirades, que és molt punyetero xerrar d'això així amb una mirada i prou, no? Però, clar, si faguéssim una criba general així, te diria, bueno, ho veig bé perquè veus ambientillo de gent jove que es vol cuidar, que tal, que comencen a tornar a valorar el producte fresc, però també hi ha un sector de gent que li és igual tot. Que viurien de kebabs i cerveses i bé està. I jo els entenc, eh? Tot el que fas paladar és bo, enganxa. El que passa, clar, crec que falta una cultura... Vull dir, vam perdre pel camí la cultura gastronòmica de Menorca, l'hem perduda. I no era només sobrassada i formatge, vull dir, anava molt més enllà i l'hem perduda, la cultura aquesta gastronòmica. Clar, el problema ve d'aquí, això m'assembla. La gent que no té consciència perquè ha perdut aquestes rels de la cuina. Si no saps com cuinar un porro, has d'anar a comprar un porro. Jo m'ha passat, m'ha vingut aquesta idea, no sé si te contés prou el que m'has dit, però és el primer que m'ha vingut. Moltes vegades m'ha vingut qualcú en el mercat o duent una caixa a domicili i me diuen, és que això no te'n deman perquè jo no sé com ho fan. I penses, em pot ser que a l'escola no em mostrin de cuinar. Si sense cuinar no vius. Te mostraven a fer equacions, que jo no n'he fet a cap mai més del carrer d'equació, però no te mostren a cuinar. Dius, bueno, ningú sap cuinar com abans, crec. L'hem perdut.
0: I t'has de mostrar tu en el mercat mateix, no? O explicar què pots fer amb els ingredients.
1: Sí, de fet, jo a vegades comparto receptes amb la meva clientela, quan tenc una inspiració divina i tenc temps de cercar. Però sí, clar, a vegades ho dius, jo ho cuino així perquè... No hi ha cultura de... Ja no mos cuidam. Vull dir, és molt fàcil fer una hamburguesa i una maionesa i un pa de cac congelat. És el fàcil. Clar. Vivim una vida ràpida, tot va lligat. La vida ràpida mos du a no cuinar. Perquè a vegades no és que, no és, que cuinis malament, no és que ni siquiera cuines. Al final.
0: Sí, sí. Bueno, la cultura de la immediatesa, no? També,
1: que
0: també s'implementa amb el menjar i el que consumim.
1: Sí, tu ho has dit, immediatesa total. Tothom frissa i si poguessin coure la colcala amb el microones un minut, i cert que qualcun me diria com se fa. Perquè frissam, sembla que frissam de morir mos i no pensàvem viure, al final.
0: Sí. Bé, jo aniria agafant un poc el camí... cap a la despedida, encara que podien xerrar hores aquí. En part, volia fer una pregunta de tu. Com t'agradaria si poguessis veure d'aquí 20 anys i poguessis decidir com seria el camp? Com t'agradaria veure el camp d'aquí 20 anys?
1: Ara m'agafes un pot desprevingut. El camp d'aquí 20 anys. M'agradaria que no haguéssim caigut amb la idea del camp moderna que substitueix el pagès pel jardiner, de l'agroturisme que substitueix l'agroturisme per bueno, es boer són habitacions, eh? So, anem cap aquí. M'agradaria que els polítics aquests que estan donant tots els permisos per fer tots aquests safrejos piscina i aquests boer hotel que haguéssim vist que cap aquí anem a la merda. Jo saps el perill més gros que veig, perquè bueno, el que faig jo ho faig de coi, ho faig així com put de bé, segur que podria millorar, però clar, l'altra banda del camp som quatre petits productors. Són formiguetes. Enmig de Camp Montgròs, de Menorca, al final, i veus que el camp se'n va a la merda per aquí. Perquè al final comencen amb un hotelet i acaben amb un hotelot i sembraran plaques solars i ja està. I al final els productors no en quedaran si anem per aquest camí. Cada vegada, i tothom se suma en el barco de fer doblers fàcil. Clar, el camp no pot ser tan mediocre, no? És més complex. Viure al camp no pot ser so.
0: I tu també és glosador, eh?
1: Sí, un poc.
0: I te volia demanar davant d'aquest panorama, no? El panorama de desgast, diguéssim, de la pagesia. Perquè jo sempre m'ha fascinat veure la cultura que està arrelada amb la terra, no? I me sembla que la glosa és un art que està molt arrelat a la terra, a la pagesia. Bueno, no sé si és casualitat que la paraula cultura provengui del verb cultivar, també. I no sé, amb aquest declivi de la pagesia, com veus tu que això pugui afectar a la cultura o la identitat de Menorca, no? Com veuries tu si van de sa mà o no?
1: Clar, jo crec que la identitat de Menorca, que concebem com a identitat de Menorca, a pesar de ser bona i rica, s'hauria de construir també per arribar a un més enllà de so. Però que clar que el que passa ara és una ofensa pel camp, sobretot per l'agricultura, no? La cultura jo crec que ja s'ha perdut. molta cultura que teníem des de la gastronomia, les cançons populars, vull dir, el que era popular s'ha folcloritzat i la gastronomia, la que és de Menorca, es ven com a cuina gourmet a 4 restaurants de Pijos, al final. Clar, vull dir, tenim en aquest punt, crec, del folclore de tot. Clar, i ara estem a punt d'arribar en el folclore de la pagesia, tal vegada, per dir-ho així. Bé, jo no sé si amb les paraules exactes, però és la manera que ho veig, no? Que ens volen de pallassos, no de pagesos, volen pallassos. Gent que sembri i produeixi no interessa. No sé des de on deu estar. No sé qui és qui comanda tot això, però hi ha un interès molt gros en destruir el camp amb les polítiques que estan fent.
0: Bé, i tu estàs xerrant d'una pagesia i d'una cultura que estigui viva. No veus o conceps un museu del camp ni un folklore de sa cultura, de sa glosa.
1: No seria lo seu.
0: No seria lo seu.
1: Lo seu és tornar a lo popular, que es torni a ser de sa gent, això, no?
0: Que es practiqui, també, no?
1: Exacte, perquè l'agricultura, clar, si tens nom cultura és per cosa i és perquè és sa cultura. Vull dir, surt de sa terra, sa cultura, al final, també. La cultura surt de la terra de totes les persones que l'habitam, no d'un museu exposat pels guiris ni d'una universitat que fardi que un temps quan eren pagesos com ara passa amb els fandangos, no? Aquell esperit de fer una ballada popular que a Mallorca encara conserven aquí, costa molt que sigui popular. La gent, ballen entre ells, els grups. I a Mallorca hi ha gent que surt del carrer, que ni t'esperes i ballen. I, per exemple, no? Amb aquest exemple de ballades populars.
0: Està més viu.
1: Sí, jo enyor que les coses siguin més populars.
0: Bé, idò, en aquest programa, les mesurades, intentam o volem donar un espai perquè les coses mantenguin vives, o per almenys per donar un espai perquè perquè es puguin dir. I t'agrades molt que hagis vingut aquí a compartir la teva visió, la teva experiència.
1: Gràcies a tu per haver-me convidat. Ha estat un plaer.
0: I bueno, si antes d'acabar te vols despedir, vols informar els oients d'on te poden trobar, per recollir les teues verdures fresques i locals.
1: Jo tenc un servei a domicili, que és un llistat de difusió de WhatsApp on envies diumenges la llista dels productes que hi ha en aquell moment i els preus, i llavors dijous ho repartesc. Vaig a Ciutadella i a Ferreries. Mm-hmm. Tenc qualque company que a vegades a Mercadal me fa qualque comanda, però bueno, no és el més comú a Ferreries Ciutadella. I llavors dimecres matí, de 8 a 11, en el mercat del Mig Gran. Allò és una festa.
0: Allò és una festa.
1: El migjorn és una festa.
0: I doncs ja ho sabeu, tothom cap al migjorn, no encomanar caixes de Mar Barceló, de verdura Ramallet, votar per el producte local i que seguim fent terra fèrtil. Us deixo amb una cançó d'Orgànic, Producte de la Terra. Salut! Salut!

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim en aquesta travessa

0: anys i he deixat un trosset del meu cor i m'he endut uns quants trossets d'altres. I de fet allà va ser on els contes van agafar les regnes de la meva vida. I és que a Colòmbia la narració oral, els cuentacuentos, la cuenteria i totes les formes amb què les mantem està molt present. I són per tot arreu. A més, allà els narradors adquireixen diferents rols socials. Per exemple, allà els palabreros guayú de la zona guajira. Ells són els tramitadors de conflictes. Hi ha d'altres, els juglars vallenatos, que són una mena de diaris ambulants. Després hi ha uns altres cuenteros de Valori, que són com una companyia en moments de tristesa. Els narradors Tikuna són biblioteques ambulants, dipositaris de sa memòria, curadors de s'ànima. També hi ha els trobadors, de la zona de Los Llanos i el Eje Cafetero d'Antioquia. I el Viejo Caldas, ells són memòria viva i encarnen la possibilitat de riure'ns de nosaltres mateixos. I, per suposat, no podem oblidar els cuenteros urbans, que són aquells que omplen places, universitats, bars i cantonades amb totes les seves històries. A Colòmbia, els narradors abunden i es multipliquen. De fet, va ser allà on vaig entendre que la narració oral és un acte d'amor, un acte d'entrega on l'altre no és concebut com un espectador, sinó com un còmplice, un soci, un company d'aventura, de camí, de viatge. I això és el que farem avui. Mariners, avui viatgem a Colòmbia, terra on vaig narrar el meu primer conte, i ho fem per conèixer un dels grans referents de la narració d'Antioquia i de Colòmbia. Mariners, marineres, avui mos trobam en una petita biblioteca enmig del centre de Medellín, al costat del mestre Jorge Ambrosio Zapata. Jorge Ambrosio Villa Zapata, més conegut pel món de Colòmbia com a J. Villaza. Va ser i és cofundador de l'Escola de Cuenteria i Oralitat Viva Palabra en Medellín, mestre, artista, 30 anys dedicat a la narració oral. És conegut pel seu estil costumbrista, és a dir, per representar en les seves històries tots els valors culturals autòctons d'Antioquia, que és un dels departaments, o el que seria el mateix una comunitat autònoma del país de Colòmbia. I avui el tenim aquí per xerrar un poc de l'oralitat a Colòmbia i també a Antioquia. Jota, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Andrea, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, pues contento acá de estar contigo.
0: Igualmente, bienvenido a Radio Far Cultural en este programa de viajes, cuentos de viaje. Contigo queremos hablar un poco sobre la oralidad colombiana, así sabemos que es diversa y variada, pero si nos podrías acercar un poquito a esta isla. ¿Qué es la oralidad colombiana y cuál ha sido su trayectoria? Si se puede resumir.
1: Bien, en términos generales podemos decir que acá pervive todavía mucho la oralidad popular, la cuentería popular, natural. Colombia es un país muy rural, aunque de unos 40 años para acá se ha ido poniendo a la inversa la población en las ciudades. La migración por las faltas de oportunidades, la falta de empleo, pero en nuestras ciudades un 80% de la población es de raíz campesina. Entonces ese pensamiento y esa cultura todavía está muy viva. Entonces toda esta oralidad sigue muy viva y todo este proceso de la cuentería y de la oralidad en Colombia.
0: ¿Cuántos años llevas contando y cómo llegas a la oralidad?
1: Bueno, como propuesta artística tengo 36 años de estar en los escenarios con cuentería, aunque vengo del teatro, y el proceso de oralidad natural, de pronto como te compartí ahora, como te comentaba, pues yo creo que desde que me acuerdo de mí, yo tuve una circunstancia un poco particular, y es que de niño tenía un problema de una hernia inguinal, por la cual entonces al niño le prohibían jugar.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Radio Far presenta la rondà Es Falconet.

0: Això vol dir que era un home ja d'edat, que era molt pescador. Tant ho era que moltes vegades solia passar set tot el sant dia damunt ses penyes, pesca qui pesca. I era tan poc afortunat que quasi mai tocava escata. No agafava res. Com ell veia la seva poca fortuna amb es pescar, s'enfadava i començava a dir batalls i més batalls, tants com n'hi venien a sa llengua. Se remolcava per damunt ses penyes i pareixia que havia de fer estrò. Un dia, quan va arribar es fosquet i va veure que no havia agafat cap peix, se va posar més maleït que una aranya verinosa i va començar a fer pauadetes i a rompre amb batalls i males paraules per esbravar-se. En aquell moment, li va comparèixer un senyor molt ben vestit que li va dir:
1: «Germà, i com és que esteu tan maleït?»
2: «Carai, perquè no puc manera puc agafar-ne cap d'aquests dimonis de peixos!»
1: «No n'agafau, perquè no voleu!»
2: «I vos que ho sabeu? Com ho he de fer?»
1: «Si em prometeu fer el que jo vos diré, n'agafareu que no us el podreu acabar de tant molt!»
2: «Digau, idò, avam si vos avindrem!»
1: «Si me voleu dur d'aquí a un any i un dia la primera cosa que vos sortirà a camí, quan vos torneu a ca vostra, vos asseguro que fareu pescades com mai n'heu fetes.»
0: L'home, qui sabia que cada dia li sortia a camí una coseta que tenia a casa seva, sense pensar-hi gens, li va respondre que sí, i aquell senyor va descompareixer. Se tornà a posar a pescar i va ser tan grossa sa pescada que se'n va endur un sac ple i encara n'hi quedava molt. Aplega els arreus, se carrega el sac en el coll i ben alegre parteix cap en el poble. Quan ja arribava, qui primer va trobar va ser el seu fill, únic que tenia, que li sortia a camí. Com ell el veu, se va posar tan trist que no tenia consol.
3: «Idò, mon pare, com és que avui que heu agafat tant peix estàu tan trist? I que heu tingut res de nou?»
2: «No tinc res.»
0: I es fi, venga preguntes i més preguntes, però son pare no li va donar es net de sa seva tristor. No li va voler dir de cap manera. D'aquell dia endavant no en va tenir més d'alegria i no és que no en fes de pescades disforges. No se'l van acabar mai en es peix, però sempre pensava en sa promesa que havia fet i se n'arrabassava els cabells com veia que en lloc de sa coseta havia d'entregar el seu fill. Però no se'n podia excusar i allò promès s'hi atès. I aquell pensament el feia estar molt trist. Quan ja només faltaven un parell de setmanes per complir els temps de sa promesa, llavors sí que se va posar trist. Emperò es feia necessari. I un dia agafà es fi i li diu:
2: «Mira, fi meu, tu sempre me demanes com és que estic tan trist, i jo no t'ho hauria volgut dir mai, però serà per força que ho sàpigues. Has de comprendre, fi meu, que aquell dia que vaig fer sa primera pescada grossa havia fet a promesa un senyor que me va comparèixer d'entregar-li el primer que me sortiria a camí aquell dia. I en lloc de sa coseta que me solia sortir ses altres vegades, vas a ser tu dissortat. I ara ja s'acosta el dia de complir allò promès.»
3: «I per això esteu tan trist, mon pare? No val la pena per això. No tingueu por. Ja hi aniré jo quan sigui arribada l'hora.»
0: Passaren dues setmanes i per fi arribà el dia de complir. I ell, ben xalestet, diu adéu a casa seva i ja és partit per la carretera cap avall. Quan va sent fora, se troba a un entreforc de camins. I què fa ell? En lloc de prendre es qui anava cap a la mà, pren per l'altre i d'allà s'ha dit com una bala. Camina que te camina, des cap d'una estona, afina un tros d'allà de la carretera, un lleó, un cus, un falcó i una formiga, que s'avaraven perquè havien mort un bé i no se'ls sabien repartir, quedant tots contents.
3: «Ai, me mataran aquests animals!»
0: Però, quan més descuidats els va veure, de veres passar i pendavant. Just que havia contrapassat, es lleó qui la fina diguent als altres:
4: «Arr, mireu que som beners! Arr, no tenim peu! Perquè no volem! Ara ha passat un home que, si l'haguéssim cridat, tal vegada mos l'hagués repartit ben bé! Arr!»
5: «Sí, sí, buf, buf, que tens raó! Buf, buf, buf! Jo, buf, buf, que tinc les cames tan faregueres! Buf!
0: arranca de córrer, nyam-nyap, nyam-nyap, i com aquell jove el sent i el veu, qui anava tan corrents diu:
3: Ai, Ramil, d'aquesta no me n'escap, ara me maten.
0: Però, per por que no fos més mal, creu excús i torna arrere. Arriba allà, li expliquen el que volen, i ell, en quatre quinavetades, tristràs, tristràs, arregles bé i en fa quatre munts. A un hi va posar ses popes, a s'altre els ossos, a s'altre es ventre i a s'altre ses miquetes. Quan ho va tenir tot arreglat, digué:
3: Ses popes són des lleó, els ossos seran des ca, es ventre des falcó i ses miquetes de sa formiga.
0: Tots hi van quedar ben satisfets i cadun, mossegada va, mossegada ve, s'aferren com afamats en el seu munt i ell, d'allà, ja és partit ben de veres. Quan va ser un tros en fora, el lleó diu:
4: Ei, ho som poc agraïts, així mateix. Solament no hem pensat a donar-li les gràcies a aquell home. Això és tenir-ne gens d'allò que no es ven.
0: Escús, nyep-nyep, nyep-nyep, torna a partir corrents fins que el va agafar i el va fer tornar enrere.
3: Ara sí que serà bo que em mataran. Ara no hauran estar contents amb les partions que els són fetes i me mataran. Ja està fet de jo.
0: Arriba allà i el lleó, tot d'una que el veu, li diu:
4: Així mateix, hem estat desagraïts. Sols no us havíem pensat donar les gràcies i per això us hem cridat.
3: Que, per cosa tan poca no importava. Això no és res.
4: Ja importa, ja, i per això us vull donar un do.
0: S'arrabassa un pèl i diu:
4: Jau, estigueu bé aquest pèl dins una capseta i quan estigueu apurat no heu de fer més que dir: Valga'm Déu, jau! I de seguida tornareu un lleó tan alt i gruixat com jo.
0: Escús li va donar també un pèl i li digué lo mateix. Es falcó s'arrabassà una ploma i li diu:
6: Quan trobareu que vos convé i vulgueu tornar un falcó, no heu de fer més que dir: Valga'm Déu, falcó, i ho sereu al punt.
0: Sa formiga no sabia que li havia de donar, però per fi se llevà una cameta i li donà diguent-li:
7: Quan vulgueu tornar formiga, jo us teu de dir: Valga'm Déu, formiga, i de seguida hi tornareu.
0: Els hi diu adeu i més content que un camp un os parteix d'allà cedit. Com va ser molt enfora, comença a sentir rates per dins sa panxa, que sa fam l'apretava de debò, i va dir:
3: Jo hauria de provar els dons, a veure si fan bo.
0: Veu passar un cunyet i tot d'una diu:
3: Valga'm Déu que...
0: I de cop se troba fet un cus, li pitja darrere i en quatre bots l'agafa.
3: Valga'm Déu, homo.
0: I torna de cop un homo.
3: Ell haurem fet bo. No hi ha por que jo patesqui d'aquesta manera.
0: Això així afina un colom que volava amunt amunt. I que fa ell? Diu:
3: Valga'm Déu, falcó.
0: I de cop torna un falconet d'allò més polit. I vola qui vola, l'estreny darrere el colom li arriba a prop i en quatre arpades, tissàs, ja el va tenir. Diu:
3: Valga'm Déu, homo.
0: I torna com abans.
3: Sí que va bé, això. Si tothom ho pogués fer així, ningú patiria en el món.
0: S'asseu, fa foc, arregla el conill el colom i se'ls va menjar escaliu. I ben bons que els va trobar. I heu de creure que en sa fang que duia només va deixar sa pell, els ossos i ses plomes. No en va fer cert de ruïssos. Un altre no hi tenia cap feina a cercar darrere ell. Així que va haver acabat, s'alçà i ja és partit endavant. Camina, caminaràs, va arribar a una ciutat molt gran. Començà a trescar i va anar a parar per davant el balcó de cal rei mentre la seua filla hi guaitava. I vos assegur que ho era polida aquella jove. Era rossa com un fil d'or, qui feia enamorar tots els que la veien. No vos dic si va quedar captivat ell, com la va veure. I què fa? Va dir:
3: Valga'm Déu, falcó.
0: Torna un falconet polit a més no poder i amb un vol sa planta damunt es bandolat des balcó de cal rei. Just que sa filla del rei el veu, se'n va corrents a son pare i li diu:
8: Ai, papà, quin falconet més polit s'ha posat en el balcó. Jo el vull.
0: El rei se n'hi va a peu a puntes, poc a poc. I quan t'anava per agafar-lo, es falconet pega volada i va descompareixer. Sa filla del rei es va posar tota trista i se tornà a posar guaitant en el balcó. Al punt, es falconet torna a compareixer i se posa en el mateix lloc.
8: Ai, papà, quin falconet més polit s'ha tornat a posar en el balcó. Jo el vull.
9: Que provin ses criades d'agafar-lo, vam.
0: Ses criades, a poc i de puntetes, van també per agafar-lo. Però, quan li anaven a posar sa mà damunt, pega volada i va fugir. Si trista va quedar sa primera vegada, molt més hi va quedar sa segona. Però, al punt, tornà a compareixer el falconet.
8: Aquesta vegada ho vull provar jo d'agafar-lo. Van si també se m'escaparà.
0: Se'n va a poc i zas! Li posa ses mans damunt i l'agafa. Quina alegria va tenir sa filla del rei. Tot el dia van fer grans festes per haver agafat el falconet. Li van fer una gàbia ben polida i per força va voler ella tenir-lo tancat dins l'estudi seu. Es vespre, mentre ella dormia, el falconet va pensar:
3: jo hi vull anar i dir-li el que sé fer.
0: I dit i fet. Pren sa forma d'homo i se presenta just davant el llit on dormia sa jove.
8: Papà, papà, hi ha gent dins l'estudi meu.
0: Son pare, quan sent aquells crits tan esglaiosos, se va pensar que n'hi passava qualcuna i a corrents se n'hi va. Mira per tot, per davall el llit, per davall sofans i cadires, i per un món va veure ningú. I era que el falconet, tan prest com havia sentit els crits, s'havia tornat a ficar dins la gàbia. Però heu de pensar i creure que just el rei va haver sortit de dins l'estudi. El falconet va prendre la idea d'anar a veure la jove. Torna amo i se planta altra volta davant el llit seu.
8: Papà, papà, vingui, que hi ha gent aquí dintre.
0: Son pare, quan torna a sentir-la, ja has partit de veres cap a dins del seu estudi. I venga a furonar per tot, però per a un món va trobar ningú.
9: Mira, si me tornes a cridar i no hi ha ningú, te passaré per ses armes. No en trauré més.
0: Tot d'una que el rei va haver sortit, es falconet ja diu de nou:
3: valga'n Déu, amo.
0: I se va encaminar cap al llit. Papà, anava a cridar ella. Però se va recordar de lo que son pare li havia dit i de sa amenaça que li havia fet. Per això va callar de cop i va sentir tot esglada aquell homenet que li deia:
3: no tinguis por. Jo som el falconet qui ha tornat homo, perquè has de saber que jo tinc el do de poder tornar lleó, ca, falcó i formiga quan vulgui. Si no, ara ho veuràs.
0: I ja has partit a dir:
3: valga'n Déu, lleó, ca, falcó o formiga.
0: I tan prest com ho deia, tornava a l'animal que anomenava. I sa filla del rei, tota atordida de veure aquelles provatures, va quedar enamorada del falconet fins a l'arrel dels cabells. A l'endemà de matí, just era un jorn, ja no dormia, no en tenia gens de son. S'aixicà i no en va tallar més. Se'n va veure son pare i si el veu li va dir:
8: papà, jo me vull casar amb el falconet.
9: Mai te casaries amb un animal de ploma.
8: Sí, mon pare, m'hi vull casar, perquè heu de sebre que ell té el do de poder tornar homo, ca, lleó, falcó i formiga quan li passa pel cap.
9: Això no pot ser.
8: I do és.
9: Vam, feis-me'l venir, que jo ho vull veure.
0: Duen el falconet, el treuen de dins sa gàbia i li feren fer ses provatures. I ell, valga'm Déu això, valga'm Déu allà, tris, tras, com qui demana. Tot ho va provar davant el rei, que va quedar de pedra quan va veure l'habilitat d'aquell animalet. I va donar permís a sa filla per casar-se amb ell. Se van fer unes noces de marca major. Comptau que ses festes van tenir vuitada i tota sa ciutat va anar de gros i músiques i sarau per llarg. Des cap d'una temporada van tenir un fiet i llavores sí que hi van estar contents tots els de cal rei. Però heu de pensar i creure que en aquella ciutat hi havia el costum de velar els fiats que naixien durant 8 dies seguits, sense poder-se dormir gens, ni de nits ni de dies que velava. I, si s'adormien gens, hi anava una bruixa i s'enduia el fiat i sa mare. En aquest costum, també el van haver de seguir a cal rei. No se'n van poder escapar. Sa mare volia velar, però ell, el falconel, li va dir:
3: «Mira, no vull que velis tu. Deixa'm fer jo. No passis ànsia, que res de nou hi haurà».
0: Comença a velar el primer vespre i ja ho crec que hi anava en s'idea. I no se va dormir gens. Tota sa nit estava més esglat que una òliba. Ve el segon vespre i ben igual va passar. Tota sa nit badant uns ulls com a salers. Però quan va ser el tercer, ja no podia més de son que tenia. Els ulls se tancaven i ell venga tornant-los a obrir per por de sa bruixa. Però a la fi no va poder aguantar més. Sa son el va guanyar i va quedar adormit. I just que se posà a fer sa becaina, hi va sa bruixa i sense que hi se'n enta més, se'n va endur sa mare i es fiat. Ja podeu pensar si s'hi va posar trist. L'endemà de matí, quan va veure es pas i com es va posar de maleït el rei, quan va sebre que li havien pres tot, fia i net. Estava fet una fúria, treia foc pels queixals, amb una cara que pareixia que s'havia de menjar sa gent. Va agafar gendre i li digué:
9: «Mira, cerca'ls per allà on vulguis, però si no me presentes d'aquí a 3 dies la meva filla i el meu net, te mataré sense remei».
0: Quan ell sent aquelles comandacions:
3: «Valga'm Déu, Falcó!»,
0: i ja és partit, vola qui vola, per un vent i per l'altre, cercant pertot on trobaria el cau d'aquella bruixa maleïda. I vos asseguro, de cert, que en deixava pocs de racons sense furonar i sense xuruar, a veure si per un món els trobava. Però heu de creure que passava una hora i una altra i res podia trobar. Per fi, ja de ves mitjan cap vespre, va passar per dins un barranc on hi havia una cova i va sentir renou allà dintre. Escolta, i tot eren cris de fiats que feien.
3: Aquí serà ella. Valga'm Déu, formiga.
0: I tornar una formiga, i a poc, sense ser reparada de ningú, entrar dins la cova. I allà hi va veure sa dona i es fiet, que ploraven junt amb moltes altres dones i fiets que sa bruixa tenia tancades. Ell que fa? Caminant, s'acosta a sa seva dona. Se posa just de vora ella i baixet, que just ella pogués sentir-ho, li diu:
3: «Mira, jo som el teu home qui vinc a cercar. Demana sa bruixa quan s'ha de morir».
0: Sa fia del rei, quan te'l sent, ja se va posar ben alegre, perquè va veure segur de que el seu amo la trauria d'allà dintre.
8: «I quan serà que vos morireu?»,
0: va dir tot d'una a sa bruixa.
4: «Ja has conversat amb el teu amo?».
8: «Prega Déu pogués ratllar amb ell».
4: «Idò, mira, a tal poble cada dia compareix a sa plaça un porc cinglar molt feroç, i sa gent, per tenir-lo content i perquè no se'ls menja ells, li treuen cada dia un cubell de sopes de llet. Dins la panxa d'aquest porc cinglar hi ha un colom que té un ou a dins el ventre. I jo no me puc morir fins que m'esclafin aquest ou en el front.
8: Xxxt, que ho has sentit?».
3: «Sí».
8: «I de ja saps que et pertoca fer».
0: Ell surt i just des de fora diu:
3: «Valga'm Déu, Falcó!».
0: Torna de cop un falcó i per amunt, vola qui vola, va trescar fins que va trobar el poble que sa bruixa havia dit. I se'n va anar a posar de vora sa plaça d'aquella vila. Torna home i demana:
3: «Que no és aquí que hi compareix cada dia un porc cinglar?».
1: «Aquí és, i heu de pensar que cada dia li donam un cubell de sopes de llet perquè no faci destrossa».
0: Ell se planta enmig de sa plaça i allà espera qui espera, fins que comencen a sentir els brúfols d'animal feroç que feien esglar tothom i tup-tup-tup-tup, vel-lo allà en el porc qui se'n venia corrents en ses serres erissades qui feia por just de veure'l. La gent d'aquell poble, tota regirada, que metes tresma d'aquí, fugia tota de veres cap a Ficatzer, discà seva, i tancaven ses portes. I quan veien aquell jovençà que no se movia de mig de sa plaça, li deien...
2: Però, germanet, lleveu-vos d'aquí, que si no vos menjarà aquest animal. No veus que no arribar serà un rap i no en trobaran res mai més de vos? Retireu-vos, si voleu estar bé.
0: Però ell feia es desentès i estava com un mut mirant ben arreu cap allà a on senties bramulls. Et cinc l'arriba i quan m'afina aquell homenet enmig de sa plaça, qui no se movia, se'n va cap a ell i pega sota per agafar-lo amb mes barrabam i amb mes putons. Però ell tot d'una diu...
3: Valga'n Déu, Falcó!
0: I amb un vol se'n puja dalt una teulada d'allà a prop. Et cinglar comença a passar-se set sopes de llet que allà hi havia preparades i mentre estava menjant, baixes Falconet i se posa damunt ell.
3: Valga'n Déu, lleó!
0: I torna un lleó, i amb quatre arpades i uns quants mossos se'n va desfer de cinglar i me'l va deixar tot destrossat allà enmig. Quan te'l va tenir obert, surt de dins el seu ventre un colom qui tot d'una parteix volant, i ell...
3: Valga'n Déu, Falcó!
0: I ja li ha pitjat darrere. L'agafen ses arpes, el mata i li treu sou que tenia dintre. I torna, home! No podeu creure l'alegria que en aquell poble hi va haver quan van veure que aquell home havia mort a cinglar que els tenia tan regirats. I per força li volien ben pagar aquest favor. Tothom en revoltava i li demanaven què havia guanyat. I ell, que estava atordit enmig de tanta gent, deia...
3: Si jo ja en tinc prou, ja tinc allò que volia.
0: Per al públic encara seguien set seves i ell deia...
3: Valga'n Déu, Falcó!
0: Parteix volant d'allà i sa gent va quedar amb un pam de nas i ben esglats. Es Falconet arriba a sa cova de sa bruixa i just que hi és prop, torna formiga, entra a poc i va anar-se'n tot d'una de vora sa seva dona.
3: Vet aquí sou! A veure si li tires en es front i la rebentes d'un cop en aquesta malcriada i bandua.
0: Quan ella vegi sou, va estar tota contenta i digué sa bruixa.
8: Voldreu que vos pentini demà de matí, si fa bon solet?
10: Ja has tornat a conversar amb el teu marit!
8: Prega Déu que així fos, que amb ell pogués ratllar.
0: L'endemà de matí, ella va a sa cambra de sa bruixa i ja es partí de pentinar-la. Així anat sa bruixa... Fa un poc sa becaina i mentre estava adormissada, sa filla del rei, paf! Li esclafa sou d'escolom en es front. Ella va fer quatre estiraments i un parell de badalls i va quedar ben morta allà enmig. Tothom, dones i fiets, amb una gran alegria, van sortir de sa cova i se n'anaven cap a casa seva. Però sa filla del rei va dir-lis que trobava que abans de separar-se havien d'anar a fer una vega a sa vorera de la mà. Es Falconet, que ja havia tornat home, no hi volia anar de cap manera, perquè se n'en recordava de lo que li havia succeït a son pare. Però, tant i tant, el va arribar a pregar a sa seva dona, que encara que li sapigués molt de greu, hi va arribar a consentir. I si n'hi van anar? Quan van a ser a sa vorera de la mà, van armar un pampall i venga músiques i sarau per llarg. Els temps que ballaven i cantaven ses dones i els infants, ell se va acostar a sa vorera. I quan més descuidat estava, surt una sirena i l'agafa dins els seus braços i se'l va endur cap endintre. A cada instant treies cap de Montsaigo, se va acostar allà on era sa filla del rei i li digué...
11: Tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
0: Ella sentia so i no en feia cabal. No ho creia de cap manera, però per fi li va dir...
8: Què vols? I me'l mostraràs tall de coll?
12: Sa joia més polida que dos de munt.
8: Jas,
0: digué ella, i li va tirar un anell d'or que duien es dit. Sa sirena va alçar el seu marit i li va mostrar tall de coll.
8: Sí que és bé. I ara, com ho he de fer?
0: I se'n va pensar una. Com si res hagués estat, torna a moure's ball i sarau a voler. I venga a tocar i cantar amb més gust que abans. Sa sirena, de tant en tant, tornava a treure's cap i anava allà, su davant ella i l'idea.
11: Tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
0: sa fia del rei s'aturà de ballar i diu a sa sirena:
8: Què vols? I me'l mostraràs tall de cintura?
12: Sa joia més polida que tens.
8: Jas!
0: I li va tirar un altre anellet tot de perles i diamants. Sa sirena agafà sa anellet i li mostrà al seu amo tall de cintura. Elles se tornen a posar a ballar amb més renou que abans. I sa sirena al punt torna al s'escap i digué:
11: Tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
8: Què vols? I me'l mostraràs tot damunt la mà?
12: Sa joia més polida que tens.
8: Jas!
0: I li tira un anell tot de coral fi. Sa sirena, quan el té, alça el seu marit tot damunt la mà. I quan ell hi va ser...
3: Valga'n Déu, Falcó!
0: I li va descomparèixer cap a sa vorera. I allà...
3: Valga'n Déu, amo!
0: Homo i dona es van fer una abraçada i junts amb mes fiet se'n van anar cap a cal rei. I allà van viure anys i més anys. I encara són vius si no són morts.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. M'ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha hagut música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo de canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho coneix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Belles Melodies i Terribles Històries, el podcast d'en Pedro a Ràdio Far. Prest, tornarem a fer un maquetes. Ja us ho dic, que el 2023 tornem. Potser canviar una mica, potser canviar un poc el format, però seguirem xerrant de música menorquina xula, xula, però de moment seguim desgranant cançons amb significats una mica ocults, amb significats que s'han passat per damunt, amb aquesta intenció pues, de fer-vos interessants, que sortis sonin una cançó per la ràdio, o alguna cosa així, però antes sempre, me sap greu, però us ponjo un tema de Tom Waits, perquè, com va dir aquell, perquè se puede, Tron, allà va un temazo del disco Bomb Machine, que es diu I Don't Wanna Grow Up.

Ara ho bueno, grua, aquest tema on Tom Waits homenatjava un poc a l'estil de Ramones i tenia aquesta lletra tan xula i tan, no sé, tan guai, que no vull créixer, que creixes un rotllo, creixes de madurades de fruites i jo vull quedar-me així com estic. Però bueno, ahir va una cançó de Tom Waits, perquè sempre m'apeteix i vull tragar el calcón, espero que així guanyi alguns fans. I anem ja posant-nos a el que jo volia analitzar avui, un parell de cançons, pues, de lletres bastant incòmodes de traduir. Uf, la veritat és que, no sé. La primera és una cançó de Rolling Stones, un tema que es diu Brown Sugar, un clàssic de Rolling Stones, que des de fa uns anys pues, ja no toquen en directe. Així que imagineu-vos per què, i anem a escoltar-la una mica.

Brown Sugar, tema inclòs en el seu disco del 71, Sticky Fingers, el famós disco en la portada que és el paquet de Mick Jagger, una obra, un disseny de Andy Warhol, un dels millors discos de Rolling Stones, per això és el meu preferit personal, un disc gravat a diferents estudis arreu del món, entre ells els estudis de Stax a Memphis, i es nota aquesta influència de soul del sud dels Estats Units en aquestes cançons, aquests vents, aquests ritmes, i aquesta temàtica així un poc estranya. Brown Sugar, amb un riff tremendo d'en Keith Richards, una lletra on en Mick Jagger, per supost, que el que volia era ser provocatiu a qualsevol preu, i bueno, pues sí, provocatiu serà, però ostres, una lletra que ha envaït molt, molt malament, ja ho veureu ara, una lletra ultra misògina, que bueno, em fot ràbia que no toquin aquesta cançó tan guai a Rolling Stones, perquè és precisament la primera vegada que vaig veure Rolling Stones van obrir amb aquesta cançó, i va ser un moment de transformacions a la meva vida, però, ostres, tu, que la llegeixes detenidament, dius, nen, uf, quines coses s'estan ocorrent contant aquesta cançó. Anem a escoltar-la des del principi, la vaig traduint, a veure què ho trobeu, d'acord? ¿Vale?

fi segons amb aquests coros tan guais que fan Keith Richards a la segona frase, la segona i la quarta frase. La lletra. Vaixell, el títol de la cançó, per suposat, és Brown Sugar, sucre moreno. I la lletra diu, vaixell d'esclaus de la Costa Dorada cap als camps de cotó, venut en el mercat allà a Nova Orleans. Es veia esclavist en cicatrius, sap que li està anant bé, vull dir, esquidus vaixell, el jefe sap que està fent bé, i diu, la darrera frase diu, escolta com pega ses dones per allà sobre mitjanit. Amb aquest bon làtigo, que ara no sé com es diu en català, ara cercaré per escoltar més la cançó.

Un fuet, li fa fuetades a les dones a sobre mitjanit, vale? A les esclaves. I la tronada diu, Sucre Moreno, com és que fas tan bon gust? Ostres, quin mal rotllo m'està donant d'estar aquí tot sol a casa meva dient-te en veu alta. Sucre Moreno, com és que fas tan bon gust? Sucre Moreno, com hauria de fer gust una aldota jove. Ai, per favor, seguim.

Bueno, aquestes potser no és tan incorrecte com s'altres, encara que ho és bastant. Els tambors sonen, s'esfreda sang anglesa, corre calenta. La senyora de la casa es demana quan aturarà tot això. Suposo que és una plantació, no? M'imagino una plantació amb un casoblon d'aquests de Nova Orleans. I la senyora de la casa està allà. El houseboy es fiat de la casa, sap que estarà bé, és un servent, un esclau de dins de casa, sap que tot va bé. I ja hauries d'escoltar al redor de mitjanit, no? Vull dir que aquí, pues, la senyora de la casa, l'esclavista, pues, se beneficia a un esclau sobre mitjanit cada vespre. Quines coses, quines coses.

Bueno, després del solo, del pedazo de solo de saxo per part d'en Bobby Keys, es repeteix una altra vegada aquesta tornada, que quin bon gust fas, Brown Sugar, i bona va ser l'última estrofa.

Quina borreria, per favor. Aposta que aquesta mare era una reina del circ o algo així, ten show queen, una estrella de circ ambulant, i que tots els seus nòvios eren sweet 16, tenien 16 anyets. Jo no som un xaval d'escola, però jo sé el que m'agrada i m'hauries d'escoltar jo per allà, per la mitja nit. Vull dir que el narrador, el Mick Jagger, pues, també és un poc pàjaro i a mitja nit fa males criances. I res, acaba, no posar el tema fins al final, acaba amb aquest, segueix repetint aquest motiu de quin gust, quin bon gust que fas, brown sugar, sucre moreno, com una lota jove i al final com una lota negra hauria de fer gust, vull dir que jo què sé, jo no. Uf, estic molt dic que me siento sucio, m'haig fotut una dutxa després de fer aquest podcast, però bueno, aquí estic desgranant aquestes coses. Qualcú ho ha de fer, és una feina bruta, però qualcú ho ha de fer, aquí estic jo, amb Radio Far, per que vegueu lo guarra que són aquestes lletres, una cançó pues, que qualcú a Twitter es va donar compte de les obesitats que de les lletres, es va cancel·lar, i a Rolling Stones pues, ja fa uns quants anys que les gires ja no toquen aquest classicàs, vull dir que mira, però bueno, aquí l'escoltarem una mica més encara, anem a acabar d'escoltar i seguim amb la pròxima cançó, que tampoc és que sigui bueno, ara arribam.

Brown Sugar, una cançó que no escoltareu mai en directe per part de Rolling Stones, però que aquí la jo fa els feibes favorats de posar molt de i de xifrar aquesta lletra que bueno, ja t'he dit, supos que eren en Mick Jagger a principis dels 70 intentant ser el més provocador possible, que és el que sempre he intentat fer amb més o major, major o menor fortuna. I aquí, per algunes frases, la veritat és que surten un poc, són un poc males de pair, però bueno, no donarà més importància. I seguim amb una cançó d'un altre classicàs, d'un altre grup clàssic de la música rock, no dels 70, sinó dels 90, grups Nirvana, els discos Nevermind, un disco que s'haurien de ser de Quinto, fins i tot un poc més vells, perquè el tenen superpresent, aquest disco, del 91, i en aquest disc hi havia un parell de cançons acústiques, una és de Something in the Way, i l'altra, la que avui volem interpretar una mica, es diu Polly.

amb aquesta superproducció que era Nevermind de Nirvana, aquesta cançó enmig de, del disco, amb una guitarra acústica que sona barata, segur que és una guitarra que val més que cameva, però la fan sonar com si fos una guitarra de 15 paus que estigui tocant al carrer. I res, bàsicament, les guitarres se veuen...

es basa en una notícia que va llegir Kurt Cobain en aquella època, almenys això diu la llegenda, sobre una violació a prop de casa seva, un senyor que havia segrestat, violat una lota, i va decidir fer una cançó sobre aquesta història, i va decidir fer-la sobre el punt de vista del violador. Així que anem a tornar a començar i la vaig desgranant. Ai, quines dues cançons que he triat avui, nyetes.

Bueno, Napoli és el nom d'aquesta lota. Napoli vol una galeta. Crec que antes l'hauria de desfermar. Crec que vol un pot d'aigua. El que vol és un pot d'aigua per apagar aquest blowtorch, que és aquesta... un soplete. Crec que es diu un bufador en català, però ja sabeu el que vull dir, no? Una cosa per cremar, el que sembla per soldar i per cremar coses. Per cremar coses, vull dir, ja sabeu que veig que li està fent el pobre, es diu que té la pobra poli.

no som jo, jo tinc una llavor. Les lletres de Nirvana són bastant críptiques, vull dir que us heu d'imaginar un poquet. Heu de veure les imatges mentals que us crea i a veure què tal, perquè no són mai lletres gaire literals. Vale? No som jo, jo tinc una llavor. Deixa'm que talli les teves ales brutes. Deixa'm que doni un passeig, deixa'm que te talli. Necessito un poc d'ajuda per satisfer-me jo mateix.

Tinc una mica de corda, i no t'he dit, t'ho promet que sempre t'he dit la veritat, deixa'm fer un passeig, deixa'm que te talli, o no sé si diu cut yourself o don't hurt yourself, és un poc difícil d'interpretar, però deixa que faci un passeig no te faré mal, necessito un poc d'ajuda per satisfer-me a jo mateix. Ai, ai, ai.

Napoli vol una galeta, potser el que vol és una mica de menjar. Me demana que la desfermi i una persecució, un pilla-pilla seria guai per una estona. Vull dir que potser la desfermi i s'entretenen corrent a través d'allà on estiguin tancats.

Bueno, aquest ha repetit una altra vegada sa tornada aquesta sobre sa llavor, sobre ses ales i sobre sa corda. Digués que des baix tot sol i un moment donat en Kurkoveng diu Poli, set, Poli, va, no, Poli diu i no diu res. I no sé si és un error que van deixar en el disco i van dir, va, queda guai, o si té un significat més profund, no sé. Vull dir, no podia dir i s'ha quedat callats, en plan, ara no diu res, ara s'ha quedat callada, ara és silenci, o se l'ha mort, o qualque cosa d'aquestes. No ho sé, jo crec que es van equivocar i van deixar perquè quedava així misteriós.

Napoli diu que li fa mal l'esquena i està tan avorrida com jo. M'ha pillat en la guàrdia baixa i me sorprèn, me meravella la voluntat que té assistint. Un poc rara aquesta frase, però jo el que interpreto aquí és que a Napoli li ha dit que li fa mal l'esquena, que l'esfermi en un moment, i res, s'ha escapat, vull dir, l'ha pillat en la guarda baixa i s'ha pogut escapar aquesta lota, així que la cançó acaba més o menys bé dins el que és aquesta temàtica tan xunga. Però bueno, eren els 90, hi havia que xoc, que havia que bueno, pues això, que impressionar, que fer coses tremendes per captar l'atenció. Era l'època dels Nirvanes, dels Marilyn Mansons i de gent aquesta, vull dir que no m'estranya que fes que un disco que van de tant de milions i que és una cançó sobre aquest tema, que potser també se us ha passat desapercebuda, vés a saber. Res, acabem d'escoltar el que queda d'aquesta cançó i ara cada vegada que l'escolteu pues tindreu aquestes imatges tan xungues dins el cap. Gràcies, Moa. Així que res, jo som en Pedro, us estimo en locura, encara que us penseu que no, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i res, m'ho escoltam molt prest, que ja queden pocs programes d'aquesta sèrie de podcast. Fins prest!

0: La sort és que tu t'esparro si no hi ets.
1: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

quina porqueria, jo ja ho sé. En el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé. Però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador.

que sigui metge, pixarreixa, rei de bastos, cara dura o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Estravinsky, va Sant Jordi, la Cocó. Cap on

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Radio Far. Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: Van passar, sempre passaven estrangers. Ara no passen tant, però de un mentón jo. I entraven i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé, no ara. I jo, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i ell va fer so i que la neta de la cua perquè jo no sabia que era xiquín i va ser era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.
1: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Arrelats. El podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ressona.
3: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
4: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
5: El sacrosant, la sacrosant pausa.
3: Esteve Valls, comunicador nord-català.
5: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
6: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc, cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Naholi, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació, de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, eh?

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.